0: lo que tenemos esta semana, tanto de inquietante como de rural, a lo que simplemente habría que sumar una, y destaco por la singularidad, una producción de animación para adultos que se titula Jim Quinn y que es la historia de Jim, que es como la reinona de un gimnasio parisino, que de pronto se da cuenta que ha sido infectado por un virus que se llama heterosis.
1: Caray.
0: Y que está teniendo, bueno, un impacto muy grande en la comunidad gay, porque quien se ve infectado de pronto se convierte en heterosexual. Entonces, en compañía de un chico jovencito que le idolatraba, van a tener que ir a hacer un viaje en busca de una posible vacuna, una posible cura, porque Jim quiere volver a ser, pues eso, el queen de los gimnasios parisinos.
1: Mare meva. Déu-n'hi-do. També comentarem la propera setmana, Pablo, també de la tria, és que teníem molts temes aquesta setmana, ens anava tot de la tria de tres pel·lícules espanyoles que optarien a quina és la que ens representen als Oscars, però ja la setmana que ve amb més calma i les anem desgranant també a mida, doncs, ja estiguin totes amb la reacció del públic de cada una d'elles, que alguna ja s'ha estrenat. I alguna queda lluny, sorpresa, això dels domingos, perquè ja ens queda tan lluny, oi? Que...
0: Jo pensava que ja se li havia passat el turno.
1: Però em sembla el just, ja ho comentarem, però em sembla bé que no et condicioni quan s'estrena. Perquè si és de tot l'any, és de tot l'any. O sigui que molt, molt interessant. Doncs, Pablo, un plaer poder tornar-te a escoltar. Moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
0: Un abrazo fuerte a todos.

0: I ara ja ens arriba el moment de fer l'última de la setmana, retrobament, allò d'explicar-nos com ha anat l'estiu, fer una redacció de què has fet el primer dia de classe, i això, quan parlem de la secció d'història, ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit i benvinguts i ben trobats.
0: Sí, sí, a una nova temporada de història, i ja van 625.
1: Sí, doncs aquesta, si no m'equivoco, és l'inici ja de la vuitena temporada.
0: Mare meva, com passa el temps, i al final haurem de parlar nosaltres mateixos a la secció de història. Si mai traiem un llibre del programa, serà a la secció d'història ja totalment.
1: Bueno, de fet, si recordes, gairebé el primer any érem nosaltres parlant.
0: Sí. No, vam començar així, anàvem explicant situacions, coses que anaven passant, i van començar a aparèixer aquests meravellosos llibres a partir dels quals,
1: sí, doncs, ens van guiant. Es van donar compte que les entrevistes són més agraïdes perquè no tens que parlar tu sol.
0: Bueno, i que així podem fer més variat i també podem escoltar altres veus, que sí que és una cosa que ens agrada molt. Cap on viatgem avui, Òscar?
1: Doncs avui, mira, avui parlem d'un tema, a veure, ara, per entrar una mica més en detall. Quina ha sigut la pel·lícula de l'estiu? Una de les dues pel·lícules de l'estiu?
0: Mira, ara just ho hem comentat, que l'Odissea, però també Spider-Man, les dues han fet 35 milions de recaudació, totes dues. Però, diguem-ne, pel gran públic, l'Odissea de Nolan.
1: Sí, bueno, jo diria que més aviat pel gran públic en general ha sigut Spider-Man.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que a molta gent li interessa molt certes notícies, esdeveniments, fets que són així de, doncs de crims, d'assassinats, del true crime, totes aquestes coses que es diu, i el que comporta doncs, que aquests temes agraden molt a la societat, i això més o menys es coneix. Però estan apareixent altres conceptes que val la pena que el puguem analitzar bé i que s'engloba dins un terme que es podria comanar, és el dark tourism, el turisme fosc, no? És a dir, el fet d'anar a visitar llocs on han succeït tragèdies, crims, fets terribles, no? I que tenen molta tirada. I ara, darrerament, s'està veient doncs, amb el cas d'Isaac Andic, no? Per tant, tot això ens sembla molt interessant de poder conèixer quins són els motivadors o què pot fer que la gent sigui més o menys propensa a apuntar-se, no? Això, a tenir aquesta curiositat, morbositat. Millor ens ho explica la doctora Tània Estapé, que és psicòloga clínica i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UBIC UCC i vicepresidenta de més de la Societat Internacional de Psicooncologia. Tània, gràcies per passar pel programa un cop més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A veure, què ens pot portar? A tothom li atrau igual? Hi han factors? Són molts els dubtes que podem tenir de com pot ser que això doncs doni tanta activi a tanta gent, no?
1: Sí, és una cosa curiosa, que així el sentit comú no ens ho expliquem, però realment, clar, deuen haver-hi diverses explicacions. Jo sempre penso també que som molt diversos, no? Que el ser humà també hi ha gent que no li agrada gens tot això, i aquests potser no els veiem tant. També penso que a vegades, el ser humà avui en dia, estem parlant d'Occident, no té tantes, de moment, tantes tragèdies, i llavors
0: Correcte.
1: A vegades hi ha per piràmide, no? Per la piràmide de Maslow, que quan sí. més cobertes tens les teves necessitats, més, diguem, et busques, no?, altres preocupacions, doncs el millor. Doncs hi ha gent que hem llegit que recreen determinades fets horribles de la història de la humanitat, perquè realment no els han viscut i perquè realment tenen cobertes moltes altres necessitats. I finalment, a vegades penso també que és una manera de defensar-nos, no? Allò que diuen del culpar la víctima, no?
0: Sí.
1: De que si jo això no sóc així, o no em pot passar a mi, o jo no ho puc fer perquè, veus?
0: A mi no em passarà, no?
1: Això i això que estic veient quan vaig a veure aquestes escenes, jo això no em passarà. I això també és una protecció que fem moltes vegades, no? Davant de la tragèdia, davant de situacions, no?, horribles, doncs buscar com jo me'n puc, que és totalment fals, no?,
0: sí,
1: però com
0: sí, sí,
1: jo
0: sí.
1: puc salvar-me'n, no?
0: És curiós és una... perquè això que ens explica la doctora Tània Estapé sobre, per exemple, la piràmide de Maslow, i el fet de si jo estic cobert més o menys i tinc una vida tranquil·la, no? És a dir, no tinc la percepció de que el risc forma part de la nostra vida, explicaria també molt perquè hi ha tanta tendència a segons quins tipus de videojocs, no?, per exemple, que són més de situacions límit, no? Perquè dius, com que jo sé que això és un joc, no? Em permet recrear aquestes sensacions, però jo estic cobert, no? Estic tapadet amb la meva manteta mentre estic jugant, no? I això
1: sí,
0: pot ser un factor, que sí?
1: Sí, realment, vull dir, el fet de que inclús nanos, perquè a vegades tinc pacients adults, que et diuen, ostres, com el meu fill fa això i això, i tal, clar, els diuen això que deies, no?, de, home, si només és un joc, no?
0: Clar,
1: però clar, preocupa el fet de que atraigui aquest joc, oi, a nanos joves, però sí, està passant realment.
0: És ben curiós. Això de, per exemple, visitar, sempre hi ha aquest punt del moment, Tània, en el que estem vivint, d'aquesta sobre exhibició, no?, de les vides a través de les xarxes socials, i fa que molts cops una essència que seria més tranquil·la es converteixi en una cosa que sembla més aquesta morbositat o falta de comprensió realment, no? Jo, per exemple, penso molt en la gent quan visita doncs Auschwitz o llocs d'aquests
1: sí.
0: on han passat coses molt greus, o llocs que són mausoleus, que són autèntics llocs de respecte, d'homenatge, no?, de tranquil·litat, i que els silenci allà, no?, i el silenci global, no?, com a concepte ampli, no?, hauria de ser el més important, i veus que Hi ha qui sí, eh? Hi ha qui sí que es fa doncs, una fotografia amb respecte, però hi ha qui no. Hi ha qui no està entenent, està pensant més que està en un lloc que és mediàtic, anem a posar aquestes cometes, no? Que és com si fos una catifa vermella, no? Com si fos un d'allò que li posen, un fotocall que li posen, on la seva foto lluirà, no? I això a vegades és molt dels temps en els que estem, també.
1: Sí, és ben veritat, és un tema de... bueno, diguem, jo crec d'una mica de frivolitat en quant a aquesta cosa de gent que no ho ha viscut, que no ha viscut tragèdies, clar, pensem ara en la... Jo tampoc em vaig viure de cap de guerra, no? Però ja la gent jove d'avui en dia encara menys, perquè jo sempre dic nosaltres a l'Holocausto i a la Guerra Civil Espanyola els tenim molt present, encara que no ho haguéssim viscut, no?
0: Cert.
1: I ara cada vegada és menys, cada vegada reivindiquen coses que dius, no sé si saben el que diuen, no?
0: Correcte.
1: I és veritat que a vegades quan més tenim, malauradament, doncs més ens compliquem la vida a nivell de què volem o de lo que necessitem. Mm-hmm. I és probable que aquests nanos més joves que no han viscut, que ho han tingut tot, que no se'ls hi ha, diguem, entrenat a la frustració o al no, busquin altres maneres d'autoregular-se, no? I tampoc vull demonitzar una generació, no?
0: Correcte. Però de buscar els límits, no? Fins i tot, de forma conscient o inconscient, no? De buscar quins són els... on et cremaràs, no? Com si diguéssim, si fiques la mà, no? Ja veuràs que et cremaràs, no? Tots ens hem cremat una mica en algun moment, no? De les nostres vides, i és un aprenentatge que per molt que expliquis, nen, que prendràs mal, i fins que no prens mal, dius, ah, doncs sí. No? I al final, escolta, forma part del nostre procés d'aprenentatge, que sí?
1: Sí. Bueno, a veure, el tema de la frustració, això ja ho diem fa molt de temps. Bueno, doncs que no s'està entrenant, no has de voler fer patir el nano, no? Però inclús a nivell d'estructura cerebral, l'autocontrol, el regular-se, l'esforçar-se, inclús amb la postura, no? A vegades veus estudiants joves que se senten o que es vesteixen d'una manera molt còmoda, que em sembla molt bé, però el petit esforç que tu fas per seure bé, o el petit esforç que tu vas... Bueno, però és que estic anant a un enterrament. Home, no cal que vagi com abans, que anaven...
0: Clar,
1: però vaig...
0: Cert,
1: no?
0: Tot totalment aquest cert.
1: Que la gent ho veu com una cosa antiga o antiquada, genera la possibilitat del control esforçat, que diem, no? Que és bueno, sempre es diu les emocions, no? Són el cavall i l'escorça prefrontal, el racional, és el genet, no? I, clar, aquest genet se l'ha de fer treballar perquè, si no, no treballa. Llavors, sí que jo penso que molts nanos que a vegades dius, però com poden fer això? O com els hi pot agradar això? A vegades, bueno, doncs és una manera també de provar límits.
0: Jo també
1: sempre els dic que els pares han de posar límits.
0: Sí.
1: Uns o altres. Clar, tu no has posat límits, nanos que ho tenen tot. L'adolescència és una època per provar la teva identitat, per trobar-te tu mateix, per posar-te contra, no? Tu, quan ets petit, si els teus pares, ara dic un exemple, són creients, tu també ho ets, si els teus pares són més de dretes o més de... No? Llavors hi ha un moment, que és l'adolescència, en el qual tu, inclús a vegades, et poses a l'altre extrem, no?
0: Sí.
1: Clar, com que això no els hi passa, perquè no se'ls prohibeix, no se'ls...
0: se'ls dona més llibertat en aquest sentit.
1: Clar,
0: que no cal

0: nanos que necessiten, tu pensa que a l'adolescència hi ha una cosa que es diu la percaça de sensacions, que és que el nostre cervell, com que està molt manat per aquest sistema límbic, que és l'emocional, necessita, sí. De fet, passa, ara ja anant més enllà d'aquest tema del gust per lo tràgic, però, per exemple, típic, te'n vas al canvi de ronda i els nanos joves com es tiren, que dius, un d'aquests es partirà la mèdula.
1: Sí.
0: O ara juguen a veure qui aguanta més el mocador, sí. No, amb un nus. O aquí, sí. Això és la percaça, necessiten alimentar aquest cervell que està bullint, no?
1: I que hi ha un punt de no conèixer realment el risc que comporten.
0: Exacte, exacte. I què passa? Que llavors a aquests nanos els agrada tot. Va, anem tots a... Jo primer de carrera, jo vaig fer psicologia, me'n recordo que una de les excursions era anar a veure els morts de la Facultat de Medicina, que jo no hi vaig anar mai, per cert. Però vull dir, sí, clar, era com, va, anem, oh. I si tu, algunes deien, ui, no, encara els suposava més excitació de, mira el que anem a fer, no? Doncs una mica, jo penso que també ve per aquí, perquè a la joventut la gent necessita aquests estímuls. També hi ha gent gran que es recrea amb tot això dels crims, hi ha gent que li agrada molt, eh? Vull dir, tot el tema així és morbós, hi ha gent que realment li agrada molt, i no només... A la gent jove, també.
1: I que gent hipertranquil·la, però vull dir que es vol ficar en aquelles situacions, vol imaginar aquelles situacions, perquè entén que és una cosa molt diferent, que és una cosa que no farà mai a la vida, no? Però que li atreu, no? Perquè té aquest punt pervers, no? Que té aquest punt de ostres, no? De novetat, de com que tu no faries aquesta reacció, doncs et pot atreure que algú la faci, no? I aquí hi ha un factor que, Tània, que jo crec que és molt interessant d'avui dia, i és que abans, per exemple, doncs, jo què sé, podia ser que algú, doncs, de cop i volta dius, pues va, avui em ve de gust una, pues això, una novel·la de crims i de gent perversa. Bueno, però demà agafaves una altra cosa i ja està, no tenies tanta necessitat de definir-te o de ser conscient de que és que a mi m'agrada això, no?
0: Sí,
1: avui en dia, amb els algoritmes i tot el que suposa, com estiguis 2 dies veient notícies d'aquestes, l'algoritme ja et comença a bombardejar.
0: I tant, i tant.
1: I això ja et condiciona.
0: Bueno, un exemple tonto, a mi m'agrada molt les receptes de cuina, doncs tot el dia trebo receptes de cuina, tot que n'hi ha alguna que dic que ja l'he vist 30 vegades. No, sí, és veritat, l'algoritme et va... Sí, o inclús parles, a vegades dius, ostres, sí, m'agradaria anar de viatge no sé on, i llavors comença a sortir, no? Sí, realment aquí, clar, llavors aquesta gent ja té més ofertes de lo negre, no?
1: Exacte.
0: Sí,
1: té més accés a aquest tipus d'informació del que en altres circumstàncies, en altres moments, haguéssim tingut. I això que pot fer, ho dic des del punt de vista que pot potenciar una mica més allò que abans hagués pogut ser molt més ocasional, per exemple, no? És a dir, aquí pot haver un factor.
0: Sí, és veritat. Llavors, esclar, la gent està més enganxada... No ens en donem compte, vull dir, ho comentem, però no ens en donem compte que realment aquí darrere hi ha una manipulació molt important.
1: Evident.
0: I llavors ens sembla, i a més ens surten ofertes de... Jo ara si hagués d'anar a veure alguna de true crime, no sé on aniria, la veritat. En canvi, aquesta gent que ja ha consultat, que ja, bueno, doncs realment és gent que li va sortint això, clar, és veritat.
1: I que qui pensi en organitzar, no, històries d'aquestes, doncs sap que pot, el que es diu ara, segmentar, no, com si diguéssim, és a dir, pot oferir més les seves propostes, els seus continguts, i fer doncs, aquests, diguem-ne, anem a dir, com si fossin fritures o viatges organitzats, no? A llocs on s'han comès crims o llocs on abans hi havia, doncs, jo què sé, no? Sempre hi ha hagut museus d'aquests de la tortura, per exemple, no? A segons quins jocs. O... És a dir, que això sempre vol dir que sempre ha motivat arribar a veure el que és fantàstic l'ésser humà, però també entenc que és apassionant veure fins on pot arribar a ser de pervers l'ésser humà, eh? Que sí?
0: Sí, realment, vull dir, bueno, ja... Clar, tenim el que és la psicopatia, que és una cosa... A l'extrem és tipus Jack el Destripador, Hannibal Lecter, que és una pel·lícula, però bueno, tots tenim, la personalitat va en dimensions, llavors l'extrem aquest de psicopatia, per sort, és poc freqüent, però hi ha graus, no? La típica mare que s'ha trobat el seu fill torturant mosques, els hi treguin les ales, ostres, doncs això, a més, algun cas que he conegut, doncs no hi ha res a fer, eh? Vull dir, és una cosa que no té una cura, diguéssim. I, en canvi, bueno, a l'altre cantó tindríem, bueno, les coses més, el zero psicòpata, seria...

0: Hi ha un altre perfil, no? Però aquest tema de la psicopatia màxima, per sort, com dic, existeix amb poca freqüència, no? Que típic que tenia la dona tallada a trossets o la va fer trossos, no només la va matar, sinó que a més
1: Sí, sí, sí,
0: la va
1: sí.
0: tal, i si vas baixant, doncs trobem en algun moment en aquest que disfruta o que li agrada veure o que li agrada visitar aquests llocs. A veure, una mica d'així ens ha passat a tots. Jo sóc de
1: Està clar.
0: Terrassa i, bueno, a vegades quan passes, ostres, aquí va ser un
1: Sí, sí,
0: tal,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí,
0: Però,
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: passes, però hi ha gent que aquí té una tirada més gran, és un grau de
1: Interessant.
0: psicopatia més gran,
1: Una
0: sí.
1: última pregunta que li volíem fer a la doctora Tània Estapé és, clar, els
0: Sí.
1: mitjans de comunicació com a tal, aquí sempre tenim el dubte de si quan expliques aquest tipus de notícies, si, clar, això els companys informatius ho tenen molt complicat, de dir, escolta, no vull dir el fet de blanquejar, però vull dir que sí que potser li estem donant més morbositat o més importància que d'altres notícies, que a vegades les positives, per exemple, no? Que això és un tema que a mi
0: Sí,
1: sempre m'ha
0: veritat.
1: apassionat. Aquí al Nits de Ràdio sempre intentem ser d'explicar les coses positives, dic, perquè les negatives ja estan als informatius, ho diem en conya, però és quasi una mica així, no,
0: No,
1: Tània?
0: a veure, jo sé que... Ara no sé la dada, però jo sé que em sembla que als Estats Units fa molts anys que van fer, jo ho sé per un familiar meu que es dedica a això, que va intentar fer un telediario de coses positives i no va tenir èxit.
1: No el va veure ningú, imagina't, eh?
0: Clar, perquè a vegades estàs escoltant la ràdio, vas a treballar amb el cotxe o així, i dius, ostres, sembla el rigor de les desdiches, no tot és això, i és que és veritat que
1: Sí,
0: l'actualitat és
1: sí,
0: complicada, però
1: sí.
0: clar, tens la tant podria donar una nova notícia.
1: Sí.
0: I és veritat que, bueno, que la notícia, jo ho veig en grups que tinc de gent aquí al WhatsApp, heu vist ara el
1: Sí,
0: terratrèmol de
1: sí,
0: Venezuela,
1: sí,
0: que ho
1: sí,
0: entenc,
1: sí, sí,
0: però
1: sí, sí,
0: potser
1: sí.
0: surt que han trobat un tractament per no sé què, i ningú diu res.
1: Efectivament, efectivament.
0: Sí, és veritat, hi ha una apetència més per lo morbós, és veritat.
1: Aquí tenim molt que treballar, doctora, amb tots aquests
0: Sí, jo crec
1: temes,
0: que
1: que
0: sí,
1: jo
0: jo
1: sempre dic
0: crec que
1: la
0: sí.
1: conya, quan el teu equip de futbol doncs, ha guanyat un títol, ja tanques, no? L'emissora diu, ah, ja ho celebres i ja està. Ara, com hagi perdut, et vols autoflagel·lar, vols escoltar totes les tertúlies esportives, a veure que diguin, però que malament que ha jugat, és que heu de veure, i l'àrbit, ui, l'àrbit, i el no sé què. És a dir, és com que més la necessitat de remoure tot això, no? Jo, al
0: Tota
1: contrari,
0: aquesta part,
1: jo faig al
0: sí.
1: revés. Quan jo tanco i vaig a una altra cosa i així me n'oblido i busco coses positives, no? Però bueno,
0: Sí,
1: és això que diem,
0: important.
1: és no deixa de ser fascinant i tenir la sort que els professionals pugueu treballar i pugueu estudiar sobre com, no? Per què, no? Reaccionem de manera d'una altra i poder treballar i poder, doncs, posar uns condicionants i uns aprenentatges que ens puguin servir a tot, crec que és molt necessari. Així que
0: I tant.
1: gràcies a la doctora Tània Estapé per passar un cop més pel
0: Que va,
1: programa i fins
0: gràcies a
1: la propera.
0: vosaltres.
1: Que vagi molt
0: Gràcies a
1: bé.
0: vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.
1: Un et diu que facis una cosa, l'altre et diu que facis l'altra, i és sempre molt complicat a qui he de fer cas. Doncs en moltes ocasions, en més de les que ens pensem, tenim un autèntic personatge que ens vol boicotejar totes aquelles idees, decisions o expectatives que tenim davant d'un repte, davant de la vida. I hi ha llibres que ens ajuden a comprendre millor aquest personatge, com el llibre que us parlem avui, Mi aguafiestas y yo, una conversación con tu voz interior para dejar de sabotearte, que l'ha escrit la Sonia Rico, on ens explica, entre d'altres coses, que la millor manera de poder lluitar contra aquest personatge és conèixer bé a un mateix.
2: Exactamente, David, tú mismo lo has dicho. Yo creo que el autoconocimiento es básico para saber cuándo una voz nos está frenando o nos está alentando, que esa voz no es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, sí, autoconocimiento básico.
1: Hablas en el libro de que no dejan de ser esa voz interna nuestra, le podemos poner personajito o una voz interna, como si fuese una voz en off, no dejan de ser también nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros miedos, muchas veces miedos que parten de cosas que nos han pasado ese día que actuamos mal, que reaccionamos mal, yo qué sé, me caí de la bici, no cojo más la bici, ¿no? Por ejemplo, es decir, que tiene una base que es lógica para protegernos, hablas mucho en el libro de que nos protege, pero a partir de ahí, cuidado, ¿no?
2: Cuidado, sí. A ver, a mí me gustaría situar, ¿no?, y definir un poquito qué es el autosabotaje, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el autosabotaje, pues es eso, es la tendencia que tenemos a ponernos

0: Doncs amb ganes de que ens expliqui i ens faci noves propostes de llibres, tenim aquí el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, benvingut una setmana més.
1: Hola, bona nit.
0: A veure, vamos con las pistas. Serà de Crips.
1: No te quejarás de que no, te pongo himnos generacionales.
0: M'encanta,
1: eh?
0: M'encanta. Jo amb aquesta cançó més sempre tinc una problemàtica, és que a mi m'agrada molt, la trobo molt, molt potent, però és un d'aquells casos que els grups que l'han creat i que la interpreten no la suporten.
1: I fíjate, no sabia.
0: Sí, no, Radiohead no la toca mai, aquesta cançó, ai, perquè no la suporten. Consideren que fa que els conegui gent que jo dic que no volen que els coneguin, és a dir, com que no representa la seva música.
1: És com si Àfrica no quisiera tocar la bomba, no?
0: Aquí és l'absurdesa de tot. És a dir, si tu no vols fer una cançó, no la facis. Ara, no culpis a la gent que després li agradi, saps què vull dir?
1: Claro, i que te la demani. Que li agradi molt, tanto que no deixen d'escuchar-la, i és tu himno, claro.
0: Exactament, i que vull dir que has de pensar-ho com que gràcies a aquesta podràs treure tots els altres discs i...
1: Claro.
0: Hi ha gent que, bueno, en fi, és igual, que se'ls hi puja molt al cap.
1: Sí, perquè normalment a estos grupos acaba... No, ves que a mi la canción que me gusta es la número 7 del álbum que tuvo menos éxito.
0: Exactament.
1: I dices, sí, a ti puede, pero a la gente que va a pagar tu concierto. No.
0: Exactament.
1: ¿Sabes en inglés? Puede significar rarito, ser un creep, es un creepy,
0: sí.
1: O arrastrarse,
0: mm-hmm.
1: ¿No? Sí. Y probablemente pues sea el himno universal de todos los raros culturales. A ver, que conozca Radiohead, pues sabe que ya Radiohead ya viene incorporada la rareza desde la cara del cantante.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿No? El cantante Thom Yorke. Y entonces Thom Yorke, cuando ha hecho cosas en solitario, se le ocurrió nada más que escribir un musical a Lars von Trier con Björk.
0: Uh-huh.
1: Claro, o sea, quiero decir, podemos complicarlo todo un poco más, ¿no? Pero claro, ¿de qué vamos a hablar, por
0: vamos
1: tanto,
0: allá,
1: ¿no?
0: Vamos allá.
1: Pues de esto cómo se lee, esto cómo se escucha, quién demonios ha escrito algo así. Pues justamente hemos cogido un tema raro, porque a veces hay...

0: Meravellosa, meravellosa aquesta Venècia sin ti, eh? com sí. com la coneixem. I a més, bueno, interpretada així d'aquesta manera tan meravellosa per Charles Aznavour. Pues Víctor, un placer, com sempre, escuchar-te, bueno, leer-te, i t'esperem ben aviat amb més llibres que ens recomanis. Gràcies, cuida't.
1: Fins aviat.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Sabeu que ens agrada fer-vos recomanacions de llibres que ens fan posar-nos en situacions més o menys quotidianes, més o menys especials, i que ara s'acosta una època en la que poder gaudir d'aquestes lectures doncs ens pot acompanyar en moments i ens pot fer viure, viatjar, no? Estant, doncs, ja estiguem esperant l'autobús o estiguem a la platja o estiguem a la piscina i tenim aquell moment en què ens ve de gust doncs posar-nos en una altra situació. I algunes d'aquestes novel·les, algunes d'aquestes històries ens fan descobrir mons que poden ser realment apassionants si li posem imaginació, com ha estat el cas de la Sònia Guillén, quan ha escrit aquesta La Constel·ladora. Sònia, gràcies per passar pel programa.
2: Hola, bona tarda, molt contenta de ser-hi.
1: Aquí, Sònia, aquí la situació, el punt de partida, perquè el fet de que hi hagi un personatge que sigui una constel·ladora vol dir que entrarem en aquest món de les constel·lacions familiars, però el punt de partida és el de la nostra protagonista que, per començar, tractem... Intentaré no fer molts spoilers, però sí els necessaris perquè sàpiguen què trobaran en aquesta història, no? És una persona que vol reconduir la situació amb la seva filla, i això ja és un primer punt de partida important, fa molt de temps que no es parlen, i això són situacions que els lectors o les lectores que puguin empatitzar molt amb el cas de la Candela té, perquè aquestes situacions passen, siguin per mil i un motius, hi ha vincles que desapareixen, que es trenquen, que agafen molta distància i que són molt dolorosos de no poder recuperar, oi que sí?
2: Sí, sí, sí. Al final a mi el que m'interessava era això, no? Com els vincles trencats moltes vegades ens marquen profundament. Ja pot ser mares i fills, germans, tiets, aquests trencaments que es produeixen a moltes famílies i que, bueno, doncs deixen una ferida que jo crec que s'ha d'intentar curar o almenys portar com es pugui, no?
1: Sobretot perquè en molts casos, no entro tant en el cas de la Candela, però en molts casos s'ha deixat, perquè ja hi haurà temps, sempre hi ha temps, o hi ha altres coses, o hi ha altres prioritats, no? I quan tenim aquest buit, no? A vegades cal un cert temps, però cal posar-s'hi quan abans millor intentar recuperar-los, no sigui que després sigui massa tard, no?
2: Sí, jo crec que moltes vegades quan la situació ja esclata, probablement hi ha hagut una manca de comunicació, sí. Hi ha conflictes que s'han anat, no s'han tractat. Vull dir, a vegades per evitar una discussió i dius, ostres, ara he de dir això. Sí. O perquè hi ha vegades que hi ha persones que encara que siguin del nostre entorn molt proper, costa de parlar i de tenir una conversa. De seguida tot deriva, no? Bueno, a vegades hi ha gelos, sí. Perquè, bueno, doncs no sé, els pares t'estimen, consideren que aquest és més privilegiat, sí, sí, sí. O que aquest tal.
1: Hi ha punts de vista, hi ha moltes realitats, no?
2: Moltes, sí, sí. Moltes. Llavors, moltes vegades, quan el vincle es trenca, segurament esclata millor per la tonteria més gran, o a partir d'una mort, o a partir de qualsevol cosa, però ja hi ha, aquí hi ha hagut moltes feridetes que no s'han tractat, no? Que s'han anat portant.
1: I que això fa que després la reconstrucció sigui molt més complicada, sigui molt més complexa, i que casos com els de la Candela estiguin disposats a pagar el preu que sigui des del punt de vista de reconeixent o no que s'havia d'haver reconduït la situació abans. I llavors hi ha aquest punt de desesperació. Aquest punt de desesperació fa que la nostra protagonista tingui o es plantegi el que faci falta. I ja quan arriba a que cap porta, no?, ha aconseguit que hi hagi aquesta comunicació, és quan se li obre una porta, que són aquestes portes que ens permeten, per exemple, a través del teu llibre, doncs conèixer aquestes realitats que hi ha pel món, no? Aquestes, diguem-ne, alternatives, com és el de les constel·lacions.
2: Sí, en el meu cas, clar, això és un thriller, llavors això és un tipus de teràpia, jo no sóc terapeuta ni molt menys, jo em vaig sentir parlar en una conversa amb altres dones, totes molt potents, i em va semblar fascinant, no?, com un tipus de teràpia que explora aquests vincles trencats, sí, o aquestes ferides o aquestes problemes o pulsions que arrosseguem, moltes vegades que dius, potser el trauma no és meu, no sé, eh? Jo dic que es transmeten de pares a fills, no? La meva mare va patir, doncs, no sé, abandonament quan era jove i m'ha transmès a mi aquesta por i jo tinc por a l'abandonament i tinc certs comportaments, per dir-te un cas, eh? Que faig, però jo no vaig patir la ferida. En canvi, la meva mare me l'ha traspassat a mi. Aquelles coses, a vegades parlant-ne o no parlant-ne, que transmetem de generació en generació. Sí. I em va semblar una idea molt brutal per fer un thriller.
1: Sobretot perquè a partir d'aquí, hi ha aquest, i si li sumem, no?, dins aquest univers del thriller, que com molt bé apuntes, fa que tingui uns condicionants, no? És a dir, hi ha com unes normes no escrites del joc, no?, que fa que hi hagi una manera d'explicar i de que es puguin complicar les coses, com a mínim, no? I el fet de que d'aquest

0: univers, imagino que el que feia Sony era obrir-te moltes portes de... el que la desesperació pot portar a creure't el que sigui, no? O a seguir el fil que sigui, no? O a acceptar les condicions que siguin, no? Per exemple, en molts casos...
1: Sí, jo crec que moltes vegades es trenca una relació i passes un dol i al final potser, no sé, encara que sigui dolorós i sigui la teva família... Jo parlo una mica en general, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Potser dius, ostres, però resulta que aquesta relació a mi el que m'estava generant era malestar.
0: Correcte.
1: Però igualment has de guarir aquesta ferida.
0: Cert.
1: Perquè
0: cert.
1: És una pèrdua. Sí. És una pèrdua.
0: Està molt ben explicat així, sí. Sí, sí, perquè sí. És veritat que hi ha molts casos que dius, no, però és que si... No, però no estàs bé. És que no estàs bé? Doncs això és que s'ha de solucionar d'alguna manera, no?
1: Totalment. Però, tot i així, inclús prenent una decisió que al final sigui pues, una mica d'amor cap a tu mateix, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta,
0: sí, sí.
1: Vaig a protegir jo mateix. Inclús prenent aquesta decisió des de l'amor cap a tu mateix és dolorós.
0: Sí.
1: Llavors, a mi em va semblar, doncs, escolta, utilitzar aquest tipus de teràpia, les constel·lacions on tu utilitzes no, aquests desconeguts que,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Que t'ajudaran en aquesta teràpia i em va semblar doncs, això, que fer-ho lligar... No podem parlar gaire, no,
0: no
1: pel tema
0: no.
1: Dels thrillers, però que hi ha un misteri
0: sí, sí.
1: Molt potent que travessa tot el llibre i que és el que, si un thriller t'ha d'empaitar, llegir. Vull dir, llegir
0: sí, sí,
1: el que
0: sí.
1: Em diu és que l'ha devorat en 24-48 hores.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, i més ara, que és de dir, aquest te l'endús a la piscina, no te'n vas a la piscina Home. Fins que no ho has solucionat. O sigui Home. Que, encara que agafis... Allò, agafeu crema de protectora, perquè no sigui que estigueu masses hores a llegir. No, un capítol més, un capítol més. Aquí la part emocionant, la part que a mi m'interessa molt és això de que clar, no? És buscar aquest punt, no? Que pot tenir més, anem a dir, especial, esotèric, digue-li, no? De connexió amb altres coses, que fa que la història encara sigui més... que et puguis deixar sorprendre més, no? Per tot el que els hi passa als protagonistes.
1: Sí, jo que sóc dona, a mi sóc molt interessada en la ciència, sóc dona de ciència, però tots els temes que siguin una mica estranys em generen moltíssima curiositat. Diguem-ne que
0: sóc
1: de la normalitat. Jo crec que sabem poc de la consciència
0: humana. Sí, estic d'acord.
1: Però sí que jo crec que queda molt per saber, però sí que jo tinc molt clar, no? Saps allò de quan dius... Entres en una habitació i hi ha mal ambient, o s'ha barallat algú, i tu automàticament connectes amb aquelles emocions i et poses tens.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I al igual que quedes amb persones i dius, quedo amb aquesta persona i surto amb les piles carregades.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo em pensava, si això ho posem exponencialment multiplicat per totes aquestes persones que estan fent aquesta constel·lació,
0: sí.
1: Clar, jo vaig pensar, com a autora, sempre des de la ficció i com a autora de thriller, dic, aquí és una eina molt bona, molt potent per anar teixint aquesta història.
0: Totalment, perquè a més té aquest component, no? Igual com... Ens fascinava, per exemple, sèries com, jo dic, Expediente X, perquè tenia molt més enllà. O sigui, podies considerar-lo un thriller, podia tenir aquest component fantàstic, però no deixava de ser una investigació, o no deixava de ser una situació, no? I al final fa que t'enganxi, jo crec, encara molt més, no? I poder anar coneixent també aquests mons, que hi ha molta gent doncs, que hi té molta... molta tirada, doncs
1: sí,
0: crec
1: sí.
0: Que sempre és interessant i li dona un context que fa que tot t'interessi més, no? Que et cridi l'atenció.
1: Sí, jo ja sóc, ja et dic, sóc molt curiosa. Llavors, per exemple, i m'agrada també descobrir temes o compartir amb el lector temes que a mi em produeixen molta curiositat.
0: Exacte.
1: I que dic, vaig investigar sobre això. L'anterior parlava al principi d'incertesa, parlava d'un assassí que utilitza els experiments més famosos de la física quàntica en persones. I clar, era un punt també perquè molta gent que no llegiria res sobre física
0: sí.
1: Quàntica s'ho va passar a pipa i va dir, ostres, m'has descobert un món i tal. Amb aquest, jo pensava, és igual que a tu t'interessi, no t'interessi,
0: correcte.
1: Que creguis, que no creguis.
0: Correcte.
1: És que és indiferent perseguir
0: sí,
1: la història.
0: Sí, sí.
1: És simplement relacions humanes, aquest tema de la consciència, què passa quan es trenquen vincles, què passa quan perdem un ésser estimat i tota aquesta energia no?, que som els humans. I llavors jo crec que hi ha un punt aquest molt interessant. T'agradin, no t'agradin o desconeguis o no el tema.
0: Totalment. Per això la consteladora, que també és una paraula que ja de per si sol ja m'encanta, em sembla que si juguessis sí. allò del Scrabble o no sé què, guanyes la partida, eh? Amb una paraula així, Sònia, perquè clar, mare meva, han hagut de quasi de reduir-ho, perquè i mira que el llibre és bonic i és de tapa dura, però és que... I, que...

0: faré cap, era una paraula així, nena, és preciosa, i crec que la història té molt d'interès, és d'aquelles que crec que quan surt, imagino, que un procés creatiu té aquests dubtes, no? Al principi, a veure com lligaré això i l'altre, però a mi m'ha donat la sensació que és un producte ben acabat, que dius, ostres, mira, he aconseguit, no, m'imagino, Sònia, allò que més o menys m'havia previst, que la gent passi una estona entretinguda i que ho gaudeixi, que sí?
1: Sí, bueno, és el que, bueno, un sempre pretén, no, sobretot els autors de thriller, però aquest tema, com parlava d'això, no, dels vincles, dels traumes heredats, d'allò que moltes vegades, no, els morts, que la gent que hem perdut també arrosseguem, no, com una motxilla.
0: Sí, i que molts cops tapem, molts cops tapem aquests records.
1: Sí, i es parla. Sí. Llavors hi havia una part molt emocional i jo vaig deixar anar molta emoció. I em sorprèn molt que els lectors, jo esperava això, no, una novel·la addictiva i tal, i la gent m'escriu i em diu, l'he llegit amb la pell de gallina, estic emocionada, m'ha remogut moltíssim, és que encara estic, ahir una lectora em va escriure per Instagram i em deia, l'he acabat i em sento orfa de llibre.
0: Imagina't.
1: Diu, ara em sap greu, diu, perquè l'hauria d'haver gaudit més.
0: Bueno, sí, molts cops sempre es pot... jo soc molt fan de les relectures, passat un temps, perquè sempre descobreixes coses noves i és una mirada diferent, no? Quan ja saps cap on vas, doncs també ho pots gaudir més. Doncs aquesta, una manera de passar una bona estona, d'imaginar, no? Què hi ha d'aquesta consciència, com d'importants són els nostres traumes, les connexions amb el passat, amb allò que arrosseguem de forma conscient i sobretot inconscient i, com tot, de deixar-se portar per la història i que diguis, uau, això aquí m'ho he passat i recordaré sempre on el vaig llegir i amb qui estava o en quin lloc. La Constel·ladora és la proposta de Sònia Guillén. Sònia, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a tu, ha estat un gran plaer.

0: els museus poden generar grans oportunitats educatives com espais d'aprenentatge significatius, vivencials, d'exploració i de motivació per a la descoberta. Això ho tenen molt clar el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que sota el lema "L'arqueologia ens inspira i ens emociona", les diferents seus del MAC han presentat un conjunt de propostes singulars amb l'objectiu d'apropar l'arqueologia a la societat de manera didàctica. Carme Baquer és la responsable de l'acció educativa del MAC.
1: Som 6 seus. Això vol dir que estem parlant del voltant d'unes 70 activitats educatives que cobreixen discursos des de paleolític fins al món medieval, sempre tenint en compte l'especificitat de cada jaciment o de cada museu, no? En concret, cap a aquest 23-24, les novetats que tenim, per exemple, en la seu de Girona, hem focalitzat els tallers en temes de professors sobre la professió de l'arqueòleg, sobre el tema dels laboratoris de treball. En canvi, per exemple, a Barcelona, com que tindrà una exposició que es diu Imperium, doncs ha treballat més activitats relacionades amb el món romà. I Ullastret, en canvi, focalitza més activitats en tema de l'espoli. L'espoli és un tema realment preocupant en els jaciments i és com una crida a la conscienciació sobre aquest tema.
0: Les propostes educatives dels museus permeten utilitzar els recursos patrimonials en formats i metodologies de treball molt més oberts, atractius i participatius.
1: Avui dia s'és molt conscient que l'educació de la persona no només és dins de les aules. Hi ha molts espais a l'entorn d'aquesta persona que

0: complementen aquesta educació, no? Les aules són com el pilar base, però hi ha espais fora de les aules que reforcen l'educació de l'infant o de la persona, no? Què podem oferir nosaltres als museus? Doncs el que podem oferir són aquells objectes i aquells escenaris originals com a elements diferenciadors del que la mainada pot trobar en les aules, no? En el cas del Museu d'Arqueologia de Catalunya estem convençuts que el nostre patrimoni, el patrimoni que nosaltres podem oferir, potenciar un ensenyament actiu, un pensament crític, una formació en valors, no? Per això totes les nostres propostes apunten per un objectiu d'aprenentatge, que fomenten la investigació, l'experimentació, el treball col·laboratiu. A més, treballem propostes, sobretot, que contemplen enfocs transversals, multiculturals, sostenibilitat, inclusius, tots aquells temes que en aquest moment són el punt de mira de la problemàtica de la societat.
1: Treballar amb joves i infants té els seus avantatges, però també té les seves dificultats.
0: Et fan repensar tot allò que ofereixes en el museu. T'empenyen a actualitzar-te constantment, no? La seva visió ens obliga a estar vius, perquè ens transmeten una innocència, ens transmeten una frescor que ens obliga a estar sempre actius i sempre replantejant tot allò que oferim. Què és el més difícil? En aquest cas jo separaria el que és infants de joves. Jo crec que a treballar amb els infants no és complicat. La dificultat potser ve per a nivell conceptual. Per exemple, en el cas del Museu d'Arqueologia, un museu d'arqueologia, doncs, potser el que més complicat és transmetre un discurs que pugui ser planer, que pugui ser proper dins de l'arqueologia, no? Per això ja tenim certa experiència i ho hem anat aprenent, no? En canvi, els joves és un altre tema. Tots els museus en general tenim dificultats per apropar-nos als joves, no? Hi ha com una distància que ens costa de trencar. Jo recordo, per exemple, en unes jornades a la Pedrera, que parlàvem sobre justament de la relació entre joves i museus, que es van convidar amb uns influencers joves, i ells mateixos comentaven que en el seu imaginari no estaven presents les visites als museus, com tampoc està present potser la lectura de llibres, no? Aleshores, no acabem de trobar un encaix. Encara i així, els museus estem lluitant per treballar i per treure iniciatives i relacions amb els joves, no? Per exemple, en el nostre cas, el Museu d'Arqueologia, dintre del que és la xarxa de museus de les comarques de Girona, participem amb uns podcast que es diuen No vagis al museu. Precisament està dirigit als joves i és com per provocar els joves amb aquest títol, No vagis al museu, no? El que fem és que es va fer com unes enquestes als joves per saber quins eren els temes que a ells els preocupava i han intentat encaixar aquests temes que preocupen amb allò que podem oferir als 26 museus que formem part de la xarxa, que tenim una temàtica molt diferent, no? O, per exemple, el mateix MAC també té un podcast que es diu Arqueopodcast Junior, que està pas dedicat a aquests joves. O sigui, les intencions ja hi són. Tots els museus jo crec que tenim aquestes iniciatives, però ens costa. I ens costa perquè jo crec que m'atreviria a dir, vaja, que les persones que estem ocupant en aquest moment els museus ja tenim una certa edat, els canvis són molt ràpids i ens costa d'encaixar amb el que és el discurs dels joves. Però bé, bueno, a poc a poc jo crec que anirem fent.
1: En general, la Carme Baquer considera que l'experiència d'apropar els museus i l'arqueologia al públic més jove és molt positiva.
0: Jo, d'una banda, penso que la fidelització del món educatiu, que cada any ens visita i cada any repeteix les nostres activitats, és que entenem que treuen un profit. Jo penso que els museus cada cop realitzem activitats que involucren més l'alumnat de manera participativa, no? Amb un aprenentatge més actiu, i jo crec que això és el que en el món educatiu ho troben com molt positiu, no? I d'altra banda, també podem observar, per exemple, quan fem activitats familiars, que en molts cops són els nens els que porten amb els pares a les nostres activitats, no? El qual vol dir que una experiència positiva de l'alumnat venint al museu amb l'escola després es pot traduir amb que ells visitin posteriorment el nostre museu amb els familiars o amb els amics, no? Jo crec que per ara les nostres activitats estan tenint un resultat molt positiu.
1: Com dèiem a l'inici d'aquest reportatge, els museus poden ser una gran eina d'aprenentatge i un recurs didàctic que moltes escoles

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: si vostès truquen...
1: O envien missatges.
0: O són dels jovenets de la generació alfa, que es diu ara, de, no, no, jo no vull molestar, jo envio una, un WhatsApp, una nota de veu.
1: La gent que truca, sí, jo crec que no farmea aura. Farmeen aura els que envien un WhatsApp tenint-te al costat.
0: Farmegen.
1: No, no farmegen aura, no, no. Jo conec a persones, vull dir que m'ha passat, que els truques per solucionar un problema que tens... Un problema no, has de solucionar una cosa de producció, per exemple, d'aquí de la ràdio, i de cop i volta estan en línia al WhatsApp...
0: Ai, quina ràbia fa això.
1: I et diuen, parlem per aquí. I dius, però com que parlem per aquí? T'acabo de trucar. No, no agafen el telèfon. És el cas de la persona que acaba d'entrar a l'estudi, jo crec.
0: Claudia Moreno, què tal?
2: Bon, bon dia.
0: Dia. Com estàs?
2: Molt bé,
0: ben tornada.
1: La Claudia Moreno és una sensació, és la sensació de l'estiu, eh?
0: Home, ja s'ha fet un lloc en aquest programa, ha dit, jo em quedo amb aquesta secció, sí, sí, soniditos, sí, i punto. Espera, espera, la presentem bé?
1: Sí, sí.
0: Vinga, va, presentem bé la seva secció.
1: Els soniditos de la Claudia, amb Claudia Moreno Lozano.
0: Ai, que bé que olores, Clàudia.
2: Sí? A vainilla.
0: Sí, sempre t'ho dic, però és que m'encanta aquest perfum.
1: La Clàudia ho ha dit ja en l'avançament de continguts d'avui. Ha dit, vinc per quedar-me.
2: Sí.
1: Per quedar-me aquí.
0: D'aquí no em mou ningú, tu.
2: No.
0: Bueno, d'alguna manera s'entra, Clàudia.
2: Sí, sí, sí.
0: I tu ja em vas dir, el primer cop que vas fer soniditos, em vas dir, ai, m'encanta això.
2: M'agrada
0: dic, no crec que el Robert et deixi fer-ho. No
1: sí, però això,
2: bueno,
1: vam
2: fer una altra versió.
0: Sí,
2: vale.
0: Vam fer una altra versió.
2: Però m'agrada.
1: La Clàudia va sostenir en gran part el programa a la ciutat d'estiu.
0: No, ho sé, ho sé. Em costa que has fet molt bona feina, així que mereixes tenir aquesta secció aquest
2: gràcies
0: any. Tot dependrà...
2: Del nivell.
0: De lo bé que et portis, ja ho saps.
1: No, clar.
2: Home, jo crec que
0: aquí
2: avui...
0: podem canviar la gent ràpid, eh?
2: No, jo crec que avui està bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Avui ha estat bona?
2: Sí.
0: Sí?
2: Bueno.
0: Seguim amb, amb les mateixes temàtiques, sèrie, pel·lícula, cançó i personatge?
2: Sí.
0: No vols fer cap canvi, eh?
2: De moment no se m'ha acudit cap altre original, però sí se m'acudeix.
0: És la teva secció, si després vale vols canviar... Tu mateixa.
2: A veure com surt el d'avui.
0: Molt bé, molt bé. A veure, prepara't, Robert, eh?
1: Vinga, va.
0: Per on vols començar?
2: Per sèrie, per exemple.
0: Per la sèrie, va, comencem sí per la... Anem a la pel·lícula, em
2: vale,
0: diuen.
2: Vinga,
0: vale,
2: peli. Vinga.
1: L'home proposa i Déu disposa.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: A veure...
1: Hermoso, esta es la piel de un asesino, diu.
0: El silenci de los corderos. Ah. Feien lo de la pell. Clarís.
1: Clarís. No, no sap què és el silenci dels corderos.
2: Sí, home,
0: però a casa seva sí, potser l'han assessorat.
2: No, sé quina és, però a mi aquest tipus de pel·lícula
0: vamos, que aquesta no és
2: incapaç.
0: No? A veure, torna a posar.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: Hermoso, esta es la
1: piel
0: de... Ah,
1: espera't, espera't, que sé per on va. L'estic veient. Ja sé per on va, ja sé quina és. Que, bueno, no, no
0: el
1: sé.
0: Perfume?
1: No. No. És...
0: Quina, quina?
1: La puc dir?
0: Sí, clar.
2: Sí.
0: Tu també jugues.
1: Forrest Gump?
0: Forrest
2: no
0: Gump?
2: No.
0: Hermoso, estàs a pedir d'un assassí, no? Forrest Gump?
1: Per què vam tenir una conya aquest estiu amb la sí Clàudia? Que...
0: Ja, però no parlaven d'assassins.
1: Que havia de veure Forrest Gump.
0: Anem a demanar el comodín del público, a veure si entra.
1: El comodín ara del està entrant, público està es diu Lluís Soler Roca i de seguida arribarà
0: Soler,
1: la sensació.
0: Necessitem la teva ajuda urgent.
1: I una cadira.
0: Vale, agafa't seu, tranquil·lament. Espera, que és que aquí no hi ha cadira, seu a l'altra banda de l'estudi.
4: L'estudi és tan gran.
1: Com que ens estan transformant l'estudi.
0: Sí. A veure, posa't els auriculars perquè escoltaràs un trosset d'una pel·lícula. Em vol sonar, però no, eh? A veure, que es posa els auriculars. Va.
4: D'ahí.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: Has posat cara que ho saps?
1: Hermoso,
5: no. He posat cara de que jo les pel·lis soc un inútil.
0: Hermoso, esta es la piel de un asesino. Pista?
5: A veure, això...
2: Està inspirada en un llibre.
5: Ara serveix el lobo.
1: Està inspirada en un llibre.
0: Per això he dit el perfume. Però no, m'has dit que no.
5: Està això que sigui el piel, la
1: Mary
5: piel d'un assassino... No.
0: Sí.
5: Hi ha un rerefons amb aquest d'això de la piel, un lobo o alguna cosa així?
2: Un lobo. No, no, hi ha una criatura, però un llop no és.
1: Hi ha una criatura... Ah!
5: La piel...
0: Té un assassino, una criatura. Ui, no, no em...
1: Daniel el Travieso.
5: Home, no.
2: No sé.
1: No sé.
0: Què? Alguna opció? Si no, ens rendim.
1: No.
0: Comencem fatal, tu.
1: Hermoso, esta es la piel de un asesino, diu el tall, eh?
0: És americana, no és espanyola.
2: Sí, sí, sí.
0: No?
2: És doblada. Això és la versió doblada.
0: És doblada. I hi ha un monstre, un bitxo.
1: Ah, monstre
2: una criatura.
0: No. Ai, Déu, Robert, calma, de veritat.
5: A veure, l'última vegada, podem tornar a escoltar?
0: Vinga, el tornem a escoltar.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: Què? El comodín des de darrere al vidre no, tampoc ens ajuda, no?
5: Bueno, jo em planto. No
0: jo també, no, no ho sé, no ho sé.
2: Crepúsculo.
0: Mira,
1: m'ho acaba de dir el Google.

0: Però no ho miris a Google.
1: No ho he mirat ja, perquè no és una mica d'una altra.
0: És que no me l'he mirat, la pell.
2: Perquè com ell és un vampiri, representa que li brilla la pell, se li dona el sol.
3: Alguna cosa de la pell.
1: Diu que aquesta escena, és que ho troba tot, la Ia, diu que aquesta escena és en el bosque, quan Edward
0: sí,
1: l'ensenya, perquè els vampiros no se muestren a la luz del dia.
2: I l'altre li diu, ai, eres hermoso. I ella, esto es la piel de un asesino. Bueno, fa una mica de...
0: Ah, no, diu, hermoso, eres la piel... Hermoso? Eres...
2: Clar,
0: ah, per això no l'hem endevinat.
3: Ho haguéssim entès al principi, ho sabríem.
0: Clar. Ni idea, no l'he vist. No, em fa una mandra aquestes pel·lícules.
1: Edward Cullen i Bella Swan.
0: No? Crec que vaig començar a llegir el llibre i no és per mi.
2: Jo em vaig mirar les pel·lícules i dic...
0: No,
2: una mica de vergüenza ajena.
0: Clar, és que és això, és això.
2: I ho passo molt malament.
0: Mira que tot jovenet, imagina't. Doncs la pel·lícula fatal. Amb què anem ara? Amb la cançó, vinga, va.
3: A veure.
0: Ai, sí, aquesta sí que em sona, Lluís, això és teu.
2: Aquesta
0: és fàcil. Aquesta. Com es diu?
1: Això és Maroon 5, no?
3: No.
0: Ed Sheeran, tampoc, no?
1: Sí, Ed Sheeran.
2: No, Ed Sheeran tampoc.
3: Espera't, que vaig a la tornada.
1: A veure, és que el Lluís, és això que posa... Això ho posa en Europa FM, segur.
3: Això és en anglès.
1: Sí, clar.
0: Sí, aquí sí. Arribem, bueno, fins i tot el Robert arriba aquí. Ah.
1: Bueno, què vol dir fins i tot el Robert?
0: Que tu no ets de música moderna.
1: No, però... De música moderna, diu. En tot cas, contemporània, però moderna, sí.
0: Bueno, però sabem quina és. No ens ve el nom.
3: Ja sabem quina és, eh? Clar, que ja
1: sí, no digo...
3: Sí, jo sé quina és.
2: La Lazy Song de Bruno Mars.
3: Bruno Mars. Oh. I don't feel like doing anything.
0: Tururu. Bé, com sabíem? Sabíem.
2: Sí.
3: Gallifante per nosaltres.
2: Que és aquest videoclip que
0: saps. Tu no saps el que és un gallifante, no?
3: Doncs dos per nosaltres, llavors.
0: Era un programa de la nostra època que era molt xulo.
1: És una cançó una mica de divendres, ja, perquè
0: tota
1: la Salvet, Costa in the Bed...
3: Tot el que sona divendres sona a divendres.
0: No miris, Google, deixa el mòbil.
1: Bueno, escolta, m'estic escoltant la cançó.
0: Que la gent pensa que sap anglès i no, està mirant la lletra, la traducció.
1: Tampoc sé anglès, ara.
3: Ai.
0: No tenim sèrie, eh? Clàudia, no ens ha arribat el
3: seguidor
0: de la sèrie. No sé si tu ens vols... que era música o un trosset?
2: Sí, era un tros de música.
1: Però
0: la cantaràs?
2: No, és que no te la sabria.
1: Ves i dona-li la pista al tècnic i torna, i omplim. No pateixis. Que el tenc...
0: Ja, però és que la pista li ha d'enviar...
1: No pateixis, ara li diu la pista. I si ho tenim
3: llavors,
1: el sistema...
3: Com estem? Estem guanyant, no?
1: No guanyant res.
0: Fatal, perquè la pel·lícula no l'hem encertat.
1: La cançó tampoc.
0: I la cançó...
3: La cançó sí.
0: Sí.
3: No, perdona, Bruno Mars, això no
0: ha quedat constància que sí,
3: que l'hem reconegut.
0: Sabíem quina era, però...
3: L'hem reconegut.
1: Jo ho passaré malament aquesta temporada.
0: Per què?
1: Perquè aquesta noia, que és la Claudia Moreno, que és magnífica...
3: És molt llesta, eh? I aquí ens tens números pillats, eh?
1: Sí, però...
3: Ara que no ens escolten.
1: Però del 2005 cap allà, cap endarrere, no se sap res.
0: No,
3: ara
0: però,
3: que no ens sent...
1: Musicalment parlant.
0: Jo sé
1: parlant.
0: Que s'assessora... Amb la seva mare, bastant.
1: Val.
0: La qual cosa, si ens està escoltant...
1: 40 anys.
0: No, home, no, que m'ha de tenir 40 anys. Mare de la Clàudia, ajuda'ns. Posa les coses faciletes.
1: Difícil per ella, fàcil per nosaltres.
0: Coses dels 80, unos hombres G...
1: Dels 60, dels 40...
0: Una Marisol pel Robert...
3: Doncs mira, que avui...
0: Un rayo de sol.
3: Els teus amics Estopa han tret cançó amb Kiko Veneno.
0: Ai, doncs ara me l'escoltaré.
3: Segura, t'agradarà molt.
0: Pot ser que... La vaig escoltar fa uns dies, pot ser, que ja estigui sonant...
3: Sí, pot ser.
0: Perquè em sona això de...
3: Sí, Kiko Veneno.
1: Has vist el múscul tècnic que tenim en aquesta casa? Que la
3: es diu jo i mi manager. Fantàstic.
0: Mira, fantàstic. Perdona, perquè no s'espanten.
1: Ha mentat la bitxa. Fa... El 7 de novembre, concretament, va ser el...
0: Tenim estop el 7 de novembre?
1: No, el 7 de novembre... al Palau Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, aquest senyor i jo estàvem allà sortint d'un acte que va fer...
0: Sí, no, això ho has explicat.
3: La Rosalia.
0: Molt bé, però jo el que necessito és que vinguin.
3: La Rosalia.
1: I qui hi havia allà fora?
0: Sí, que va parlar amb els Estopa.
1: Lluís Soler, els Estopa, no?
3: Sí.
1: I vam parlar amb ells.
0: Vinga, va,
1: i els vaig dir... Jo treballo con Miriam Frank.
0: Sí.
3: I van dir, hombre, Miriam,
0: sí, de tota la vida.
1: I van dir que quan queráis vienen.
0: Pues vinga, jo els estic esperant. Vinga, Claudi, ara sí que tenim sèrie.
2: Sí, ara sí.
0: Va.
3: A veure.
0: És que...
1: Hombre, El príncipe de Bel-Air.
0: Ya sabía yo, para una que andavinem sempre, que es la serie.
4: Mi vida de cómo el destino cambió, mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
0: Fins i tot al cole, no l'has vist?
2: No.
3: No l'has vist?
2: És que no sé, força bé, jo crec.
3: És que no és de la teva edat.
0: Busca-la.
3: És que no és de la seva edat.
1: Segurament...
0: No, clar que no és de la seva edat, però que està xula.
3: Deu estar a algun lloc.
2: És del 1990.
3: Deu estar a 3 Player.
0: Sí. Jo estava a l'escola i vam fer una versió amb la història de l'escola, amb la música aquesta.

0: Perquè estarà
1: està molt
0: això
1: bé, està molt
0: super
1: bé.
0: De moda, clar.
1: Sí, sí. Va estar molts anys de moda, eh?
0: I la cançó d'entrada?
2: Mira.
3: Con tu tío y con tu tía irás a Belén.
4: Llame a un...
0: No miris més a internet.
2: Fem una cosa,
0: Noemí,
2: per favor.
0: És la secció de la Clàudia, li estàs trepitjant.
2: Estic dient on poden veure el Príncipe de Belén, que és a A3Player Premium, que és una plataforma que si vostès
0: fantàstic.
2: No s'hi han subscrit...
1: Bueno, no, no pot ser que no s'hagin subscrit.
0: Tenen sèries molt xules. Home, I ara dic en sèrie, no perquè sigui de la casa, però tenen sèries molt xules.
1: És de les millors.
0: I recuperen sèries de la nostra època que ho van patar.
1: I també una cosa, ja és de les millors, a part de les conegudes, que és de pel·lis sí. i sèries, però aquesta plataforma, A3Player, és de les millors del panorama del mercat audiovisual.
2: Que es pot veure tot.
1: Perquè tens tot.
2: Tot el diari sí, de Patricia sí. sencer, així, un darrere l'altre. M'encanta.
1: És fantàstic.
2: I sorpresa, clar.
0: Has de mirar el diari de Patricia, Clàudia.
5: És sí, sí. Em surten clips a TikTok,
0: ah, sí, sí. Memes, no?
1: I a més, hi ha preestrenes, totes les produccions que es fan de los Javis...
0: Pobre Clàudia, li esteu trepitjant la secció. Clar. Tira, no Clàudia, va.
5: Queda només personatge.
1: A veure.
0: És difícil, també. Eh?
1: Això és una veu
5: sí,
1: o què és?
5: Sí,
0: sí, és una veu, és un perquè a més ens posa trampa sempre.
6: Com es diu vostè?
2: Home! Quim Masferrer.
0: Mira, clar. Digues, Robert, digues.
2: Quim Masferrer, el foraster. Dilluns estan aquí als estudis d'Onda Cero Catalunya.
1: Molt bé.
0: Mira, quina casa, tu no ho sabies.
5: No.
1: Però és el Quim Masferrer?
0: Sí, no?
1: Sí, sí,
0: si no passa res.
2: Si no passa res.
0: Si no passa res, el tindrem dilluns aquí en el programa.
5: Ah, que guai.
0: Pues ni tan mal, no?
1: Doncs escolta'm, 10 de 10, no?
0: No, 10 de 10 no, però...
5: Bueno, hem fallat la primera, però la resta...
0: Un 6 i mig, potser sí, perquè la segona n'hem dit el títol de la cançó...
1: Bueno, però l'hem reconegut,
0: aquestes
1: que és
0: coses.
1: Molt, eh?
0: Sí.
5: Un 7 i mig.
1: Un 8.
0: Mira que generosa està la Clàudia.
1: Gràcies,
0: per començar Clàudia. La temporada.
2: 7 i mig, molt bé.
0: Seguiràs, va.
2: És una taula d'auto, eh?
5: Gràcies.
1: És la primera setmana.
0: Això ho anirem valorant setmana a setmana, sí. Clàudia.
1: És la primera setmana.
0: Sí.
2: No, ella és molt llesta, és una noia molt llesta, molt intel·ligent. Molt intel·ligent.
0: Ho ha demostrat tot l'estiu.
2: Ho ha demostrat tot l'estiu i fora del que és la ràdio, també. Que ella sap que s'ha de guanyar, s'ha d'acabar de consolidar l'audiència que ja l'estima.
0: Home.
2: Que la devorin, gairebé.
0: I tant.
1: Que la devorin, pobreta.
0: No, home, no. Un crepúsculo, no.
2: És un decorat sí, figurat.
0: Clàudia, et convidem a quedar-te al dilema, si et ve de gust.
1: Sí, perquè
0: sí,
1: tu...
0: Sí.
1: Tu
0: sí. A més, així...
1: Tu aportaràs una visió
0: diferent. Giraràs la balança cap a una altra banda.
1: Sí, sí.
7: Això és La Ciutat. El dilema del divendres. Amb Lluís Soler. I Roca.
0: I Lluís Soler, no sé si t'he dit bon dia abans.
1: No, bon dia. També et diré una cosa, a mi poso una mica dels nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia. I cada cop, no sé si ho feu vosaltres.
0: No,
1: jo crec que no ho feu, perquè vosaltres teniu gust i nivell i professionalitat. Però hi ha programes que s'estan saludant els seccionistes que van entrant i tot el rato li diuen bon dia. No cal.
2: Educació.
1: Ja s'ha dit bon dia primer, al principi.
0: Lluís Soler. Bon dia.
1: Bon dia, Míriam.
0: Perquè aquí faré el que doni la gana.
1: Tu ets la jefa i ets la patrona.
0: Home, si ve un col·laborador el saludo, és que em sembla una falta d'educació.
1: Però, bon dia, Míriam.
0: Mira, dic jo, li dic bon dia el primer dia de temporada i ja no li torno a dir bon dia.
2: Això és un dilema.
1: Bon dia un cop
2: diu vostè bon dia quan entra als llocs o no en diu?
0: No, això s'està perdent, eh?
2: Sí, tant.
0: A mi em fa una ràbia, això.
1: Saps que jo he agafat la mania de dir salve. En lloc de bon dia.
2: Salve? Salve què?
1: Això a Itàlia es fa bastant.
2: Salve Regina.
1: I es diu salve, que és així mig religiós, mig educacional, en plan...
0: Sí, consumirada, no?
1: Sí, i dic salve. I ja la gent flipa, clar. Tu ets un forn de pa del poble d'allà, del teu poble, sí. No dic el nom perquè la gent no vagi allà fent cua.
2: Sí,
1: es pot
2: sí.
1: dir el nom?
2: Sí, clar.
1: A Gironella, tu ves el forn de pa de Gironella?
2: Bueno, n'hi ha més d'un, eh?
1: Quan, els dos forns de pa que hi ha, sí. Quan hi arribi, quan entris, digues salve, i ja veuràs com s'aparten i et fan cua.
0: Salve la reina.
1: Et deixen entrar, vamos.
2: No, què? Jo, si algú em diu salve, jo diré, te salve, Maria.
0: A mi s'ha de parlar de coses diferents de les seccions que toquen. Esteu una mica descontrolats per ser el primer divendres.
1: Estimades, estimats, la primera setmana, el primer dilema, bon dia. Primer dilema de la temporada 26-27. Atenció, fort, que és fort.
0: Ai, mare meva.
1: 26-27.
0: Fa dos dies era l'efecte 2000, eh?
1: I té molt a veure amb la comunicació. Perquè, escolta'm, és veritat que les generacions van canviant i ens anem comunicant en formes diferents. Vostè...
0: Vam començar amb
1: senyals
0: de fum.
1: Tu et comuniques millor, prefereixes trucar per telèfon o enviar un missatge? És la pregunta.
0: La Clàudia ha posat una cara amb trucant per telèfon. Estàs tu que et trucaré per telèfon?
1: Perquè a vegades has de comunicar alguna cosa i dius... què faig?
0: El Robert ha trucat fa un moment i no l'hi ha agafat.
5: No, però perquè tinc el no molestar, llavors la primera trucada no m'entra.
2: Que és fort, això, eh?
1: Per tant...
2: Atenció, perquè hi ha persones com aquesta, com la Clàudia, i d'aquesta generació, vull dir...
1: Líquida.
2: Que...
1: Fluida.
2: A mi m'interessa que m'expliqui el per què li genera ansietat o angoixa el fet d'agafar un telèfon.
5: No, no
0: us fa vergonya?
5: Sí, sí.
0: Però
5: no,
0: per què?
5: No sé, no m'agrada.
0: Però si es parla amb la gent.
5: M'incomoda.
2: Vam tenir aquí algun...
5: Sí, evidentment a la meva àvia o gent de la família així més gran, pues sí, truco, però,
0: escolta,
5: però si no...
0: Tu ets periodista. Has fet tasques de producció.
5: Sí, i ho he passat molt malament trucant a la gent. I ho he passat molt malament.
0: Has de trucar.
2: És curiós. Ho ha passat tan malament i ho ha fet molt bé.
0: Que sí, ha aixecat, clar.
5: Hola, ostres, bon dia.
1: Te vols fitxar per casa teva?
5: No, no, no, no puedo.
1: Això és una cosa que jo us he de dir, que jo sóc de les dues coses, per trucar o... Però sí que és cert que m'he adaptat a aquesta moda.
0: Sí, jo també. Jo
2: no.
1: I cada cop parlo menys per telèfon.
2: Jo no.
1: I si he de parlar, intento tallar ràpid. O sigui, a mi que m'estiguin, m'entretinguin, i m'estiguin explicant allà...
0: Jo tinc una persona a la meva família, hòstia, que quan veig el nom dic, uf, reserva't la propera hora.
2: Clar, però jo sóc així. És a dir, jo si et truco i no em contestes, no pateixis, que ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, no, fins que em contestis. A perquè ja... per WhatsApp hi ha coses que no s'han de parlar.
1: A més, hi ha coses que te les poden enviar per WhatsApp, que no, no cal una trucada.
2: No, no, no, no.
5: És un àudio.
1: És més pràctic.
0: A mi saps què em sap greu amb això? El dia de l'aniversari. Ja la gent no truca.
2: És molt fort.
0: També hi ha un WhatsApp.
2: És molt fort. A mi em sembla una falta de respecte.
5: Gràcies.
0: Sí, la família truca, però els amics... No ens truquem, ja és... Feliç aniversari.
2: Per mi, un amic, vull dir, un amic. Si tu no em truques el dia de l'aniversari, m'enfadaré.
0: Doncs no et truco mai, sempre t'envio un WhatsApp.
1: Jo també he trucat, t'envio WhatsApp sempre.
0: Però mira, me'n recordo sempre.
2: Sí, sí, és veritat. Que no me'n recordo jo el teu. Però, la cuenta que
0: però perquè estem aquí i veus que porto pastissets.
1: Llavors,
0: teu,
1: Míriam,
0: que és
1: tu que ets més de...
0: Jo una mica com tu, eh? És veritat
1: canviant,
0: que
1: no?
0: Estic canviant una mica i és més fàcil enviar una nota de veu o escriure un WhatsApp. Més aquí, notes de veu que WhatsApps, eh?
2: Aquí entrem en un subgènere que seria un altre dilema.
0: Però curteta, Robert Calvo.
2: Clar,
0: no les teves que són, vamos...
1: Són podcast. Programa,
0: exacte, són podcast.
2: No s'aguantes.
1: Sí,
2: jo les coses no
0: a tu et poso per tres.
2: No puc explicar les coses en un minut.
1: Et pots creure que jo, t'ho prometo, ahir vaig posar un missatge per dos i mig, no? És el màxim?
2: Sí, per dos.
1: Per dos és el màxim. Per dos.
2: Posaré la Míriam a per dos.
1: I semblava que encara anava valent? T'ho prometo, tu.
2: Hi ha gent que valenta encara.
1: Ostres, quasi agafa alguna
0: cosa. Però què parla així?
1: No entenc. I ho vaig mirar dues vegades i dic, no ho has fet bé, això? I sí, estava per dos, tu.
0: Sí, és veritat, és el que m'està dient el Dani, que contestar-se per notes de veu és com trucar.
2: Sí,
0: però clar,
2: sí,
0: ho fas quan tu vols.
1: És més emissora de...
0: Si no vols respondre, no respons. Pots pensar la resposta.
1: Però és més com una emissora de taxi, no? De taxista. A veure, que calla Calàbria 14. Sí.
5: A mi m'encanta quan m'envien un missatge de llarg, de 6-7 minuts.
0: Sí, no posis les meves notes de veu.
1: És que està posant àudio, aquí, el col·lega.
0: Això és personal, eh?
2: Ja.
5: No m'agrada això, ficar-te un àudio de 7 minuts amb por dos i anar fent coses.
2: Bueno, ho fa l'Olga.
0: Bueno, jo això ho faig, eh? Ho deixo així.
2: L'Olga de Rubí.
0: Però ella quan ho grava.
2: Sí, ella quan ens grava la nota de veu fa el dinar.
0: Té una obsessió amb l'Olga, perdona.
2: La posa una rentadora i baixa l'ascensor i entra al cotxe i ens joga el cotxe i tot.
0: Estàs obsessionat amb l'Olga?
2: No, perquè l'estimem molt.
1: Haurà participat avui l'Olga?
2: Suposo. Espero i desitjo.
0: Tindràs una sorpresa.
2: Ah, sí?
0: Sí. Hasta aquí puedo leer.
2: Ah.
1: Però, Robert, tu què has dit?
0: És veritat. No, jo he dit falta que...
2: Em sembla... Tu truques. Jo truco per telèfon sempre. Vull dir, si he de resoldre una cosa que l'he de resoldre, agafo el telèfon i truco. La gent, com que no el despenja, doncs que seguiran rebrant trucades. Ara, jo aquesta gent que els truques i et diuen per WhatsApp, què vols? Doncs parla amb tu, vull.
0: Si et truco serà per algo.
2: Home, clar, diu, no, és que parlem per aquí. Pot ser possible, això?
0: Doncs hi ha gent potser que és fa. Perquè et coneixen, gent... perquè a mi
2: no
0: ho fan.
2: No.
1: També hi ha gent que està treballant, que està fent coses i no pot parlar.
0: Doncs ho dius, escolta,
2: bueno,
0: doncs,
2: després et truco.
1: Ja.
2: Trucar, mira, el telèfon es va inventar per alguna cosa. Es diu telèfon, que vol dir distància i so. Distància i so. So. És que el telèfon de la Clàudia, quina marca és?
1: No diguis,
2: bueno, la marca que sigui. El telèfon d'aquesta marca, que tothom coneix,
1: sí.
2: No li coneix la veu. No sap quina veu té, perquè no li ha parlat mai. És smartphone.
0: Clar.
2: Calla, que és intel·ligent.
0: Ja ho hem canviat.
1: És un telèfon intel·ligent.
0: Ara ho entenem tot.
1: Porti voleu... poma o no porti poma. És
0: sí.
1: Intel·ligent.
0: Voleu saber què pensa la nostra audiència?
1: Vinga.
0: Què fa si truca per telèfon, si envia WhatsApp? De moment a nosaltres
1: sí,
0: ens envien notes de veu.
2: Molt bé.
4: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
4: Per mi el telèfon ha fet una successió com heu molt ben explicat. Les trucades eren una màgia. I tenies com un confessionari a la veu del que t'escoltava a l'altre cantó. Per això hi ha el telèfon de l'esperança.
2: Sí,
4: no sé si ara reben moltes trucades.
2: Moltes.
0: I tant,
4: jo he canviat. Fruit de la joventut, ara és el WhatsApp. videotrucades i després els missatges que tens en el grup de WhatsApp per desitjar-los bon dia, per enviar-los
1: no
4: música.
1: No cal.
0: Els grups
4: crec
0: és una altra història.
4: Crec que parlar és molt bonic, però una conversa cara a cara encara ho és més.
0: Home, i tant,
4: gràcies per les vostres paraules que sempre ens arriben cada dia amb la vostra calidesa i la vostra energia.
6: Gràcies. Bon dia, nois. Bon dia. Doncs és cert que cada vegada fem servir més el WhatsApp que trucar per telèfon.
1: Clar.
6: I és una pena, perquè al final és com que ja no tens tanta comunicació amb la gent.
0: No.
6: Jo sí que també, sobretot la gent més a prop, sí que ens truquem i combino WhatsApp i trucada. Però vaja, que el tema del telèfon cada vegada va menys. I jo, doncs mira, tinc col·lecció de telèfons antics. No vull que es perdi el que havia sigut abans el telèfon. Tinc també una centraleta que es feia servir
1: amb
6: i quantitat
1: cable,
6: de telèfons.
1: El cable.
6: En fi, que no vull que desaparegui el telèfon.
0: No,
6: que tingueu un bon cap de setmana.
0: Igualment.
8: Hola, família. Hola. Bon cap de setmana, guapíssims.
0: Igualment.
8: Ostres, mireu, jo sóc de parlar, jo sóc de xerrar.
2: No digues.
8: Jo xerro, amb el telèfon o amb WhatsApp de veu. Bueno, sóc molt friqui per al WhatsApp de veu, te'l puc explicar, et puc explicar les coses amb,
0: no
8: i
0: tirar-me
8: inclús 15 minuts explicant les coses.
1: Favor, no,
2: és les meves.
8: I no em dono compte, vaig xerrant, vaig dient, vaig explicant,
1: no,
8: vaig
1: canviar, no, es dona compte l'altre.
8: I vaig fent coses,
0: clar,
8: i ens
0: sí,
8: han passat 15 minuts, i n'hi ha un noi al treball que diu que me tenia d'haver dedicat a la ràdio.
0: Mira.
1: Veus?
8: Perquè diu que cada vegada que li envio un WhatsApp és un podcast.
2: Mm-hmm.
8: Jo soc de xerrar.
0: Una abraçada.
9: Hola, macos. Mira, jo soc més de trucar.
1: Clar.
0: Molt bé.
9: Que ara que tenim un grup d'amics, que som sis, que a vegades pues, quedem per sopar o algun aniversari, a veure quin regal fem, aquest grup el tinc en silenci.
2: Ah.
9: Perquè és
2: un
9: nombre,
2: jo també.
9: I jo de tant en quant ho miro. I després tinc la mania de que quan tinc que trucar algú, miro l'última vegada que s'ha connectat al WhatsApp.
0: Jo també ho faig.
2: Jo també.
9: Està despert o està lliure, podrà agafar el telèfon.
1: Mare de Déu.
9: I truco. O si no, depèn quina persona, li poso un WhatsApp, et puc trucar. Si em diu que sí, doncs endavant. I així doncs, no molesto.
0: Això està bé.
1: Demana permís.
9: Adéu-siau i bon
0: adéu,
9: cap de setmana.
0: Igualment.
1: Adéu.
10: Hola, amigos.
0: Hola.
2: Hola.
10: Bueno, esto que estáis hablando del teléfono, yo soy de las antiguas,
1: claro.
10: Me gustaba hablar más por teléfono.
1: Claro.
10: Me sabía muchos números, hoy ya menos, porque ya casi nadie lo usa. Pero también procuro que los números del móvil también grabármelos en la mente, porque si no...
2: Mira.
10: Se te olvida todo.
2: Yo lo hacía.
10: Así que yo soy de las antiguas, pero la tranquilidad que teníamos, que nos llevábamos móviles encima, eso, ahora sales de casa. ¡Ay, el móvil!
0: Sí, sí.
10: Eso antes, y vivíamos la mar de felices y tranquilos. Así que, un beso para todos. Soy la Ignacia de Ruiz, hermana de Olga.
2: ¡Ay, qué bueno!
11: Hola, buen día. Pues yo soy mes de educar, porque me fica muy nervioso aquests que te fiquen el missatge de veu, que estan dos minuts, després es contestes, ok, no sé què, i tornen a escriure.
2: Claro,
11: bueno, escriure, no, a gravar un àudio,
2: claro,
11: otros
2: sí.
11: Dos minuts. Xica, truca'm, fes el favor, i deixa't de tonteries.
12: Bon dia.
0: Bon dia.
12: Pues yo soy de las que llamo por teléfono, pero es que quiero... Alguien que me confirme las cosas. No soy de escribir correo. Escribe un correo y ya te lo confirmamos por correo. No, yo quiero llamar y que me digan las cosas.
2: Yo también, ¿ves?
12: Pero totalmente es así. Mis hijos, que la mayor tiene 24, el otro 20, no hablan por teléfono. Nunca. Yo los veo que solo hacen audios, pero a veces hacen audios de 5 minutos. Y digo yo, hostia, pues llama.
2: Claro.
12: Me parece algo más fácil, pero ellos no. Y yo les llamo.
2: Cuéntanos un pam de tomate.
12: Yo les llamo. Los veo que están en línea y te escriben. ¿Me has llamado?
2: Sí.
12: O sea, es, para ellos es una cosa horrible. Un día le dije a mi hija que por qué no llamaba y me dijo que era intrusivo llamar.
2: Mm.
12: Que es muy personal.
0: Mala Dios.
12: A ver, es una llamada. Si puedes la coges,
0: claro.
12: Y si no, ya lo devolverás.
0: Es
12: que no entiendo lo que tienen los jóvenes. Pero yo llamo y que me digan las cosas. Y otra cosa, oye, yo tengo un Dacia Sandero y a mí me va muy bien, ¿eh?
2: Ah, vale. Si no he dicho nada yo.
12: No va tan mal.
2: Se ha dicho Víctor Lozano, ¿eh?
12: Es más baratillo.
10: i l'economia està com està. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu.
2: A veure, vull aportar algunes dades que són importants i interessants.
0: No, ja és que segueix és amb que... el mòbil. Et prohibiré entrar amb el mòbil.
1: Escolta'm, és que hi ha una cosa important, que jo és la teoria que jo crec que els joves envien àudios i no truquen per inseguretat, perquè no

0: volen que els hi responguin o els interfereixin a la conversa. No volen conversar perquè així envien un àudio i es queden tan amples.
1: Si en canvi, no l'agafen ni punt.
0: Si en canvi és una trucada, saps que et poden interrompre, que et poden portar la contrària, que et poden... Deu ser això.
1: No
0: per això s'envien els àudios.
1: A veure, Robert Calvo, què vols aportar?
2: Deia la Conxita, no sé si encara algú truca al telèfon de l'Esperança. Miri, Conxita, el telèfon de l'Esperança només els primers 6 mesos d'aquest any ha rebut 87.623 trucades. A més, com que s'incorpora aquesta població jove que li costa parlar per telèfon, han posat en marxa un xat perquè puguin parlar per WhatsApp.
1: Perquè ho han vist, que aquest xat, la gent jove no trucava.
2: Aquest xat ha crescut un 32% només aquest semestre respecte al semestre anterior. L'any passat van rebre 58.000 trucades.
0: Ostres.
1: Déu-n'hi-do. Clàudia, i si és una urgència i et truquen? I no agafes què?
3: Bueno, si em truquen 5 vegades ja em pensaré que és una urgència i ja l'agafaré.
1: 5 vegades? O sigui, jo m'estic morint i t'has de trucar 5 vegades perquè m'agafis el telèfon?
0: Amb 5 ja hem anat a funeral.
3: Si t'estàs morint... Crec que ja has de saber que no sóc la persona a qui has de trucar perquè no te l'agafaré.
0: Bàsicament.
2: Però si la teva mare li passés alguna cosa...
3: Si em truca la meva mare, sí. Hi ha gent a la que sí li agafo. La meva mare, el meu pare i els meus avis.
2: I amb la resta
3: no em truca més gent.
2: Hi ha un submundo aquí. Es comunica per Instagram o per WhatsApp?
3: Depèn la persona i depèn la persona. Mantinc una conversa diferent per WhatsApp i una altra per Insta i una altra per TikTok.
1: Quin estrès, tu.
0: I a més, també diré una cosa. Ara no es diu truca'm o m'escrius. No, es diu te abro.
3: Te abro.
0: Me abierto.
2: Ábrete, cariño, venga.
0: Ábreme.
1: Però jo ahir li vaig dir a la meva filla abans d'ahir, però t'ha abierto, no té Instagram, eh?
0: I es va quedar...
1: Què dices, mami? Bueno, ara se dice así,
2: la
1: nena.
2: La Miriam entra en la moderna quan és una senyora de tota la vida.
1: Perdona, jo parlo molt modern.
2: Sí, sí. Però és una senyora de tota la vida.
1: Bueno, clar, de tota la vida, no, de fa 47 anys soc. Doncs, déu-n'hi-do, molta participació avui.
0: Home, és que això és una cosa que divideix bastant la població.
1: Com sempre, tots els teus dilemes divideixen.
0: Clar.
3: I s'ha obert un altre
0: meló. Hi ha famílies?
1: Quin?
3: El de tenir l'hora de connexió i
0: l'hora...
3: Jo el tinc tret.
1: Fa una ràbia.
2: La gent que ho té tret, per mi, jo s'ha fet...
1: Amagueu alguna cosa.
2: Sí, no us heu de fiar.
0: Jo també ho he tret, jo també ho tinc.
1: A veure, una altra.
2: L'època en la qual no hi havia mòbils, què els hagués passat a aquesta gent?
1: Buah. I quan et trucava a casa el noviet de tot...
0: Quan no hi havia mòbils, no sabien si estaves o no estaves pendent.
1: No, si arribaves bé i si no, a l'altre lloc.
0: Ara estàs mirant l'hora que t'has connectat, això?
2: No, vull dir que havies de parlar sí o sí. Havies de parlar sí o sí amb el gondola o amb el fórum.
1: Haguessin nascut amb una altra mentalitat com nosaltres i ja està. Ara ha canviat les coses, doncs s'ha de respectar.
3: A mi em dóna molta ràbia tenir la notificació de que tinc un xat sense contestar. Però a vegades no vull contestar en aquell moment. Llavors dic, bueno, doncs ho deixo en visto.
1: Però després te n'oblides...
3: No m'acostumo a oblidar.
1: No, perquè tu ets molt responsable, però hi ha gent que s'oblida.
0: Em recorda que hi havia èpoques on la gent havia de creuar al carrer perquè tenia una trucada a la casa de
2: la cabina.
1: O a la cabina, anaves a trucar a la cabina.
2: Al carrer i al planeta. Mi casa, el telèfono...
1: ET va tenir problemes. ET ara no trucaria,
2: no trucaria.
1: WhatsApp. Us quedeu, nois, a la ràdio que et mereixes?
3: Vinga,
0: si us convides.
1: Vinga, va.

0: Síguenos por internet en OndaCero.es.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
2: Benvinguts a Lideratge. Setembre és sempre un mes especial. És el moment en què les escoles tornen a omplir-se de vida, de retrobaments, d'il·lusions i també de reptes. Un nou curs escolar no és només un canvi de calendari, és una oportunitat per aprendre, créixer, compartir coneixement i preparar-nos per afrontar el futur. Però aquesta energia de renovació va molt més enllà de les aules. També les empreses, les institucions, les organitzacions i els professionals encarem aquests dies amb nous objectius, nous projectes i la voluntat de continuar avançant en un entorn cada vegada més canviant i exigent. En definitiva, setembre ens recorda que la formació, la curiositat i la capacitat d'adaptació no tenen edat, que tots, al llarg de la vida, continuem aprenent i que els grans canvis comencen sovint amb una pregunta, una idea o una conversa. Amb aquest esperit de descoberta, d'anàlisi i de construcció de futur, avui iniciem una nova temporada de Lideratges. Volem arrencar també aquesta setena temporada donant les gràcies més sinceres a tota la nostra audiència. Els excel·lents resultats obtinguts a la darrera onada de l'Estudi General de Mitjans, la EGM, d'Onda Cero, reafirmen la confiança que dipositeu en nosaltres dia a dia. Aquest suport incondicional ens impulsa i ens exigeix a mantenir el màxim nivell de qualitat rigorosa, pluralitat i compromís amb l'actualitat econòmica i social en clau d'igualtat. Una temporada en què continuarem donant veu a persones, empreses i institucions que treballen per transformar la societat, impulsant una economia més competitiva, més innovadora i també més igualitària. Benvinguts a la setena temporada de Lideratges i comencem un nou curs carregat de reptes, però sobretot d'oportunitats. I per tant, avui començarem amb la secció Notícies, parlant sobre l'ampliació del termini a 6 dies per baixes i variacions de la seguretat social amb Montserrat Cerqueda, la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. A la tertúlia tindrem un debat de fons sobre el repte de l'habitatge amb Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Carles Sala, vicesecretari de l'Associació de Promotors de Catalunya i Eduard Soler, membre de la Junta Directiva de Soma Habitatges. A la secció de màrqueting i comunicació parlem sobre lideratge humà i empatia organitzativa amb Ignasi Castells, autor del llibre En clave de persones, jefes más empáticos, empreses más humanas. I per acabar, empresa en femení, entrevistarem a Marta García Orte, arquitecta i sòcia fundadora de Marcos Catalán i Marta García Orte Studio, i amb ella parlarem sobre la seva trajectòria, projectes i visió de l'arquitectura en aquest any que Barcelona ha estat la capital mundial de l'arquitectura. Comencem, som-hi!
1: Lideratges amb Ariadna Belver.
2: Des de l'1 d'agost, el termini per comunicar les baixes i les variacions de dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social s'ha ampliat de 3 a 6 dies naturals. Una modificació que arriba després de més d'una dècada de reivindicacions del col·lectiu i que recupera, en part, el termini que es va reduir l'any 2015. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvinguda a Lideratges, degana, com estem?
3: Moltes gràcies, molt bé. Molt contenta de tornar a començar el curs amb vosaltres.
2: Pues, així estem, a tope, per ganes d'arrencar aquest curs amb molta energia. Bé, dèiem a la introducció que hi ha hagut aquesta modificació, o sigui, s'han recuperat, no?, aquest període, ja ha passat una altra vegada a 6 dies naturals. Què suposa en la pràctica, no?, que el termini per comunicar les baixes i les variacions s'hagi recuperat a 6 dies? Entenc que per vosaltres, no?, per tots els graduats socials, doncs és com un alleugeriment, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Doncs sí, perquè nosaltres tenim una feina que és minut resultat, no? Clar. Totes les comunicacions, el món laboral es viu i totes les comunicacions han de ser immediates per preservar el dret dels treballadors. Llavors, aquesta immediatesa a vegades és contrària a poder també descansar i poder fer una vida una mica normal per part dels professionals i també de les empreses que gestionen, no només dels professionals, perquè hi ha empreses que s'ho gestionen ells, no? La major dificultat la veiem quan hi havia les festes de Nadal, Setmana Santa, un pont. Aquesta és la major dificultat, però també és veritat que com no

0: Nosaltres gestionem moltes empreses de clients finals. Ells, per exemple, quan havien de comunicar una baixa, potser no te la comunicaven el mateix dia, potser te la comunicaven al cap d'un dia o dos, amb la qual el termini anava corrent i nosaltres no podíem donar abast a fer el compliment, no? Okay. De, dins de termini. I clar, tot això, quan els terminis no segueixen, doncs són susceptibles de sancions. I ens creava una angoixa tremenda, a part de tenir que córrer molt, no? I tampoc veiem el motiu pel qual no era possible recuperar allò que s'havia perdut fa una dècada. Es va perdre, en principi, per garantir els drets dels treballadors, perquè no es fessin baixes errònies, però ara hem aconseguit, des del Consell General de Treballadors Socials d'Espanya, i jo directament, com a degana que ja estic a la comissió, doncs convèncer-los que qui no ho faci bé, amb totes les traçabilitats que hi ha informàtiques, doncs que se'ls sancioni, sigui un professional, exacte, sigui una empresa. Llavors, la tecnologia també ens ha ajudat a recuperar-ho per arguments, eh? Per arguments.
1: Totalment. Per això, no? Perquè també el que reclameu des del col·legi és, parleu més de seguretat jurídica i d'una millor organització dels processos administratius, no?
0: Sí.
1: Clar, això...
0: Sí, perquè... Clar, és que això ens obligava a anar amb l'ordinador per Setmana Santa i estar pendents de correus per fer baixes i variacions de dades.
1: Clar.
0: Llavors, sí que és veritat que quan és una alta l'hem de fer prèvia, però les empreses, les altes, potser ens les comuniquen una mica abans. I dic potser, no sempre, però bueno, normalment.
1: Clar.
0: Però si podem alleugerar les baixes i variacions, doncs ja és molt.
1: Totalment, totalment.
0: Ja és molt.
1: I quins són ara els principals obstacles que es troben els graduats socials en la relació amb les administracions?
0: Bé, ara els hem de convèncer de que nosaltres també som persones treballadores. L'administració, els autònoms, ens veu com a empreses.
1: Sí.
0: Clar, empreses perquè entenen que els despatxos tenen diverses persones al servei per fer tota la feina que s'ha de fer. Però és que aquestes persones són persones treballadores. Llavors, a l'autònom ens veuen com a empresa, bàsicament perquè ens ho han dit, eh? Que nosaltres som empreses. No, no, però en molts casos els professionals són persones treballadores úniques o potser amb una persona que els ajude, però hi ha despatxos molt petits, no?
1: I tant.
0: I una mica convèncer-los que la desconnexió digital també és per nosaltres.
1: Clar, i tant.
0: Perquè ara mateix la pressió és tremenda.
1: I abans parlaves de les sancions, però també hi ha el dret a equivocar-se, no? Perquè sembla ser que l'administració, quan hi ha un error, quan una cosa ells consideren que no està bé, ja directament hi ha una sanció com si a més ho haguessis fet deliberadament, no? No hi ha aquesta possibilitat
0: La presumpció d'innocència és difícil.
1: Sí.
0: És difícil que l'acceptin d'entrada, no? Després també passa una cosa. Amb la digitalització hem guanyat molt, però també hem perdut bastant. Hem guanyat molt perquè ho podem fer tot de manera digital, des del despatx, sense tindre'ns que desplaçar en qualsevol moment. Fantàstic. Però, de vegades, una errada, explicat el motiu de cara a cara, o explicant per què va passar, o posant en situació... i en context la circumstància, es podria entendre com un error involuntari.
1: Totalment.
0: Que de màquina a màquina és molt difícil.
1: Clar. No, involuntari i de falta de coneixement. A vegades també pot haver un error perquè hi ha hagut una modificació, pel que sigui. Després també te reivindiqueu, i amb això estic també molt alineada amb vosaltres perquè també ho he patit, no? El tema de les notificacions electròniques de les administracions que es practiquin dins l'horari laboral i si pot ser també que no siguin festius perquè també, no? Aquesta modernització, digitalització de l'administració, doncs fa que t'emportis una sorpresa un divendres al vespre o inclús per Nadal, no? O sigui, just allò que comencen...
0: Mira, ens passen diverses coses. La primera és que alguns companys o algunes persones, fins i tot l'administració, ens diu, és tan senzill com que poseu un correu electrònic que no l'obriu fins dilluns.
1: Clar.
0: És veritat, tenen raó. El problema és tant que la mateixa notificació la rep el client.
1: Sí,
0: i el client et truca al moment que la rep perquè s'espanti. Llavors, clar, no hi ha manera de poder conciliar i considerar-nos de nou que són persones treballadores. Llavors, aquest és la... Clar, ells potser no entenen que el client ens pugui trucar. Clar que ens truca, perquè si rep una notificació d'Hisenda, si rep una notificació de la Seguretat Social, si fiquen nerviosos.
1: Totalment.
0: Clar? A banda de que el primer que pensen és que ho hem fet malament, però això ja és un altre tema.
1: Però sobretot l'ensurt se l'aporten tant al client com al graduat social, com l'assessor.
0: Sí.
1: Bé, doncs us animo de gana a seguir insistint i a reivindicar.

0: doncs, això, aquesta desconnexió digital, de també que les coses es notifiquin i en horari laboral, que és el que s'està demanant també totes les empreses i quan es parla, no?, d'aquests usos del temps, doncs que també ho faci l'administració respecte als seus, diguem-li, tots els usuaris. I, sí. I res, sobretot els autònoms, que se'ls tracti com a treballadors i no com a grans empreses. Moltes gràcies per acompanyar-nos i a seguir.
1: Moltes gràcies a vosaltres per tenir aquesta consciència i donar-nos veu.
0: Totalment. Fins la propera. Moltes
1: Una
0: gràcies.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Gràcies. Adéu, Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes. Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
4: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
5: Seguro que sembrarás. Que cuidarás. Seguro que llegará el agua. Que sentirás el viento. Que hará calor. Seguro que no todo saldrá como esperas. Pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
0: L'habitatge s'ha convertit en un dels grans reptes econòmics i socials del nostre país. Comprar o llogar un pis és cada vegada més difícil per moltes famílies, especialment pels joves, mentre que l'oferta disponible continua sent insuficient per donar resposta a una demanda que no deixa de créixer. Al mateix temps, el mercat afronta altres problemes. El poc habitatge que es construeix, el cost del sòl també i escàs, i de la construcció, els terminis administratius, la regulació del lloguer, la manca d'habitatge assequible i la dificultat per ampliar el parc públic i social. Avui, per parlar d'aquest tema, tenim a l'Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Benvingut, Òscar.
6: Gràcies.
0: De nou.
6: Gràcies per convidar-me.
0: Hi ha un habitual de la casa. Carles Sala, vicesecretari de l'Associació de Promotors de Catalunya. També benvingut, Carles. I
7: moltíssimes gràcies.
0: Habitual.
7: Molt bon
0: gràcies
7: dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. I Eduard Soler, membre de la Junta Directiva de Som Habitatges. Benvingut, Eduard.
8: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Ja t'estrenes aquí a Lideratges. Bé, dèiem, no?, que quan parlem de la crisi de l'habitatge, a què fem referència, no? Quin és el principal desequilibri del mercat? Falta d'oferta, preus massa elevats, manca d'habitatge assequible, o és una combinació de tots aquests factors i d'altres? Qui vol començar? Va, Carles, llença't.
7: Bé, factors n'hi ha molts, però diríem que el principal és una crisi d'escassedat. Segurament resulta absolutament insostenible tindre uns creixements demogràfics com els que estem tenint i doncs generar habitatge doncs a la meitat o menys de la meitat del que seria necessari, no? Per tant, és una crisi que fins i tot, malauradament, m'atreveixo a dir que serà persistent, perquè tot i estabilitzant-se, potser, el número de població i de persones que arriben i de llars que es formen, doncs encara que dobléssim els habitatges acabats a nivell de tota Espanya que s'estan fent en aquest moment, encara que dobléssim, doncs l'equilibri no arribaria fins d'aquí 8 anys. Per tant, és una crisi que, malauradament, insisteixo, amb el paràmetre de demanda que tenim en aquest moment, crec que serà persistent.
0: Mm-hmm. Òscar, no sé si vols afegir...
6: Sí, jo, a més de persistent, diria que es pot agreujar, perquè l'increment demogràfic és molt ràpid, a més, molta gent que s'està incorporant a aquesta nova demografia ja té edat per demanar habitatge, és a dir, no són recent nascuts que trigaran 20 anys a necessitar habitatge, sinó que la necessitat

0: És immediata i l'oferta és molt inelàstica, com ha dit el Carles. És a dir, tu no pots créixer l'oferta, encara que ens poséssim molt les piles, no podríem créixer al mateix ritme que la demografia ens està exigint el creixement. És a dir, no només tenim un endarreriment respecte a actualment, respecte al que teníem que haver fet, sinó que aquest endarreriment es anirà accelerant, és a dir, anirem incorporant nova demanda sense una solució immediata, amb la qual el problema probablement s'agreujarà en els propers anys, perquè la resposta no pot ser immediata. Mira, que estem trigant a la pla 50.000, per exemple, portem, ja, com aquell que diu, 2 anys i encara estem allà mateix.
1: Això va ser com un brindis al sol, no? Una miqueta.
0: Exacte. Vull dir que no tenim la capacitat de fer-ho al ritme que exigeixen les circumstàncies i exigiran probablement les circumstàncies.
1: Eduard.
2: Sí, bueno, jo crec que és important recalcar que no és un problema amb una única causa, no? Que és un problema multifactorial, és a dir, que hi ha un munt de causes que compliquen la solució del problema, i una d'elles, evidentment, és la falta d'oferta. L'altra és, per exemple, la concentració de la població a les grans ciutats, per exemple, a Barcelona. Això afecta que Rodalies no funcioni bé, no? Si aconseguíssim que la gent pogués viure a les immediacions de Barcelona, potser descongestionaríem una mica Barcelona. I després hi ha un tema, sobretot també, jo crec, de demanda, en el sentit de que la demanda està únicament enfocada al lloguer perquè la gent no pot accedir a la compra. I la gent no pot accedir a la compra perquè els sous no han pujat, les joves no tenen capacitat d'estalvi, únicament pot accedir a una compra aquell que té ajuda dels pares o ha tingut una capacitat d'estalvi, diguéssim, extraordinària, i diguéssim que, a més, això afegint-hi la nova població arribada, diguéssim que estan competint molta més gent per al lloguer, no? I això fa que hi hagi molta demanda única i exclusivament de lloguer. El que fa que si l'oferta no ha augmentat i ha augmentat la demanda únicament i exclusivament de lloguer, estem en aquest atzucac que estem ara. I si anem afegint-hi mesures intervencionistes que el que fan és reduir l'oferta de lloguer, doncs el problema augmentarà.
1: Clar, totalment. Carles, un dels grans problemes, dèiem, no?, que no es construeix prou habitatge, que està impedint que es construeixi més, el cost del sòl, els materials, el tipus d'interès, la burocràcia, els terminis administratius...
3: L'últim. No, has fet un llistat de qüestions que influeixen que no es construeixi més en aquest moment. Sòl qualificat ja, sòl transformat no n'hi ha. I no n'hi ha, una miqueta seguint el que deia ara el representant de Som Habitatge, no hi ha des del punt de vista d'allà on fa falta, no? Especialment, que és en aquesta tendència mundial que no reverteix tampoc, que és d'anar a viure en els grans nuclis urbans, en les grans metròpolis, no? Les grans zones metropolitanes, àmbits metropolitans, no? I, per tant, des de la crisi financera que va portar l'esclat també de la bombolla immobiliària, doncs ningú financia sol, i, per tant, doncs aquest és un problema també que caldria veure de quina manera s'ha de resoldre. I a partir d'aquí, en aquest moment, la transformació de sòl doncs, pot tardar tranquil·lament entre 10 i 15 anys, no? Jo crec que el govern actual, en la banda de les mesures positives que potser podem doncs, valorar, està fent intents, no?, d'actuacions de simplificació administrativa, perquè crec que ha detectat claríssimament que el principal escull és que doncs, no pot ser que a vegades des de, doncs, per aconseguir una llicència es tardi més en tot aquest període d'aconseguir llicència que aixecar el propi edifici. No? Això ha arribat a passar. No? I, per tant, tots els tràmits urbanístics més els tràmits de llicència, jo diria que és el principal escull pel qual no es construeix més. És veritat que també els costos de construcció des de la postpandèmia s'han incrementat entre un 25 i un 30%. Això ha tingut una repercussió directa no només per una falta d'oferta, sinó també en els preus de la construcció. Les exigències qualitatives doncs, també ho fa. I la falta de confiança de l'inversor en el que la normativa pugui ser estable, pugui ser favorable i que realment doncs, el risc que assumeix el promotor a l'hora de decidir tirar endavant una promoció doncs, no salti en l'aire. No? I si, per tant, aquí detecta més risc que en altres àmbits territorials, doncs, evidentment estarà en aquests altres àmbits territorials fent aquest tipus d'actuacions de construcció i promoció.
1: Mm-hmm. Sí, perquè a més, parlàvem del cost, sí,

0: Sí, volia afegir el que diu el Carles. L'altre dia estava al Col·legi de Notaris, precisament, en una sessió, i va aparèixer un urbanista, un arquitecte urbanista, i li vaig preguntar, escolta, la figura del promotor privat del sòl existeix encara? I em va dir que no, i gairebé que ni se l'espera, perquè aquesta inseguretat jurídica, econòmica i financera que suposa desenvolupar sòl. I era una figura absolutament imprescindible per la creació i generació de nou sòl. Si aquesta figura ha desaparegut, que era el promotor privat, el tradicional promotor del sòl, perquè primer es necessita sòl i després construeixes, si gairebé ha desaparegut, això només queda en mans de les administracions. I la seva capacitat de gestió està més que demostrada. La té poquíssima. O sigui, que tenim mala peça al taler. No només és construir, perquè ara ens fa falta la matèria primera, que és el sòl, i aquest sòl, tot i que hi ha certs solars qualificats, però en el futur en necessitaríem més, i aquesta programació de sòl és difícil que la puguem realitzar de forma suficientment ràpida.
1: Sí, però és que a més hem de pensar, ara feia una mica càlculs ràpids, has mencionat la crisi financera del 2008, o sigui, aviat hauran passat 20 anys, així a lo tonto, i ara parlàvem de 10 anys o 15 més. Vull dir que, clar, no sé per què administrativament o d'administració tarda tant, i pots pensar, doncs mira, no sé, grans urbes, grans ciutats, doncs, però és que aquests problemes no només passen a Barcelona i Hospitalet. Vull dir que te'n vas a un altre municipi més petit, que tampoc deuen tenir tantes llicències i també tarden, o sigui, aquesta lentitud...
2: Sí, no, sí. Nosaltres anàvem, per exemple, a la Generalitat, abans que parlàveu del pla 50.000, que com a xifra és una xifra política, no?, de titular, però que realment doncs, hi ha una sèrie de mesures que intenten doncs, desenvolupar aquest tipus d'habitatge assequible, i va molt lent. Vull dir, encara no s'ha donat cap tipus de llicència vinculada al pla 50.000 com a tal, no? Vull dir, el pla de el concurs de solars que ens estan aportant els ajuntaments, i després doncs la falta segurament de transparència de saber què ha passat amb tots aquells solars que els ajuntaments van dir que ja triarien ells el promotor, que ja el tenien triat. En quin punt estan? És ignorar-ho, no? Perquè des de l'altre punt de vista, doncs, sabem que dels 50.000 a través d'aquesta fórmula, doncs sí, ja s'han adjudicat els primers quasi 2.000, no?, aproximadament, però clar, fins a 48.000 més, el ritme no és el que pertoca.
0: No promet.
1: I això que era una xifra, jo recordo que vam fer una presentació al Col·legi d'Economistes, ens ho van venir a presentar, i era un pla que ja naixia curt. Perquè, clar, o sigui, en realitat, 50.000 necessitem molts més. Vull dir que si al damunt, no?, només hem fet 2.000 o estem en vies de fer-ne 2.000, doncs, bueno, doncs això és un problema doncs, que es va acumulant, i la població no deixa de créixer, per el que deies tu, no per gent que acaba de néixer, sinó per gent que ve amb una necessitat de vivenda avui. O sigui, el dia que entra per la porta o per la frontera... Sí. Necessita aquesta vivenda.
3: Eduard, sí, volies... Per afegir alguna cosa més, diguéssim que a part de tots els tràmits i tot l'àmbit temporal que això implica, no?, en la construcció, bueno, la promoció i construcció, jo crec que hi ha un tema de fons evident, que és el, bueno, que ja comentava el Carles, de seguretat jurídica i de rendibilitat econòmica, no?, un punt de vista una mica més empresarial, que cap, aquí ja estem en una situació que al cap i al fi no saps mai què et trobaràs, ja no d'aquí un any o dos, legislativament, sinó d'aquí 3 setmanes, no? Estem en una situació que cada 3 setmanes o cada mes hi ha un nou decret, tant a nivell català o a nivell estatal, que et canvia les regles del joc completament, no? Llavors, clar, jo no sé, jo no soc promotor, però jo em poso al punt de vista d'un promotor i dius, bueno, per treure una rendibilitat potencial de X% limitat, vull dir que no serà una gran rendibilitat, no? I a un àmbit temporal de no sé quants anys, amb aquesta incertesa jurídica de què en farà el govern d'aquí a quan jo hagi acabat, clar, no sé qui s'atreveix avui en dia a assumir aquest risc. Ja no només el risc, sinó que el risc de que quan tu hagis acabat la normativa sigui completament diferent a la que tenim ara. Tenim el tema de la compra especulativa. Qui no et diu que d'aquí 3 anys o 5, no sé, es limitin al preu de venda, per exemple? i tu hagis fet uns càlculs conforme que tu vens al pis...
1: Qui no et diu, ja t'ho estan dient, ja t'ho estan avançant, eh? Vull dir que t'estan enviant tu, globus sonda pensant...
3: Per això tu dius, no, jo el vendré a 100.000 euros. Pues et diran, no, no, el vendràs a 50.000. I dius, bueno, i ara què fas?
0: Però això, d'alguna manera, ja ho han fet, perquè t'estan obligant...

0: a fer un percentatge molt elevat d'habitatge protegit en els nous desenvolupaments. I en molts casos no és rendible, perquè has de sobrecarregar el cost dels habitatges lliures i fa inviable la promoció. Per tant, aquest dèficit econòmic...
1: I ja no només això, sinó que, a més, si no tinc mal entès, no, pels joves, aquest ajut que s'està donant, aquesta espècie d'aval que s'està donant, ells compren al mercat lliure, però després aquest immoble queda com protegit, no? I llavors és com el negoci del Robert i les cabres, no? Doncs que es pensen els joves de dir, ostres, que bé, no?, que puc accedir, però després compte...
2: I has de tornar a préstec.
1: Vull dir. I has de tornar, clar, sí. Vull dir, però és que a més et queda... O sigui, quan tu has comprat a Mercat Lliure et queda com a protegit.
0: El que passa que, clar, no és el mateix comprar, no sé, a Mollerussa, sense desmereixer, que a Barcelona. A Mollerussa, potser el preu de protecció oficial està més a prop del preu de mercat i, per tant, no és una mala opció. A Barcelona, lògicament, això no passa i, evidentment, a Barcelona poques operacions d'aquest tipus es formalitzaran. La qüestió és que tampoc tenim les dades. Tampoc sabem quantes s'han fet, ni on s'han fet i com s'han materialitzat aquests préstecs que s'han anat concedint.
1: Pel que fa al lloguer, no?, ja ho avançàveu abans una mica, tenim la problemàtica de tots aquells que no poden accedir a compra, doncs van al lloguer i tenen, els preus continuen sent, no?, un dels principals obstacles per moltes famílies. I aquestes mesures de regulació que s'han aplicat per aconseguir contenir els preus... però no sé sí que sé que acaben reduint encara més l'oferta disponible, no? Si el que han fet és que tot aquest mercat o aquesta oferta d'habitatge que podia anar al lloguer, doncs amb aquesta contenció de rendes el que ha anat és a la venda, no? I ens hem trobat també amb un altre negoci d'aquests que no està acabant de sortir com es pretenia, no? I aquí diu que sí, que s'han contingut els preus dels lloguers, però bueno, queda una mica lluny de la realitat. No sé, Eduard, aquí tu...
3: Sí, aviam, aquí jo crec que hi ha... Bueno, sota el meu punt de vista, potser jo estic equivocat, però jo, sincerament, no acabo d'entendre quina és la voluntat. És a dir, almenys jo trobo que hi ha un govern que intenta protegir el llogater, això és el que ells entenen, però alhora es vol carregar el mercat de lloguer, no? Llavors és una situació una mica contradictòria sota el meu punt de vista. És a dir, volen protegir el llogater, però alhora es volen carregar el mercat de lloguer perquè no volen que hi hagi l'àmbit especulatiu i el negoci, no sé què, no? Llavors dius, bueno, llavors en què quedem? Vull dir, volem llogaters o no volem llogaters? No ho sé.
1: Que volen, el missatge, o almenys el que jo he escoltat, per exemple, a través de l'Ajuntament de Barcelona, és que, clar, no es pot especular amb un bé, no?, que és un dret constitucional, no es pot especular, perquè això és horrible, no? Es pot amb la fruita sí que es pot especular, o amb l'energia, però amb l'habitatge no, perquè és...
3: Amb això...
1: Llavors, doncs, sí que volen que posis els teus pisos de propietat a llogar, però que quasi facis la funció que hauria de fer segurament a l'administració.
0: Amb el control de preus, al final acabarem amb una profecia autocomplerta. Perquè, clar, si tu limites l'increment dels preus, arribarà un moment que aquest objectiu del 30% l'acabaràs complint, perquè com no deixes que pugin els preus, els salaris van pujar, però tu no deixes que pugin els preus, al final aconseguiràs estabilitzar el preu i aconseguir aquest objectiu del 30%. Però a costa de què? A costa, probablement, de no tenir mercat i que hi hagi poca rotació de lloguer. I aquest doble mercat de lloguer, els que hi són, que no marxen, i els que volen entrar, que no poden entrar. Llavors, és un mecanisme pervers, que sí, que dona aquell resultat, però el dona d'una forma perversa, amb unes conseqüències no previstes i que probablement empitjoren la situació inicial. I especialment per aquells que volen entrar i no poden, perquè no tenen pisos per lloguer.
4: Aquí clarament jo diria que un dels col·lectius on impacta més aquesta norma és a la gent jove, no? Que aquests sí que no viuen de lloguer, però intenten entrar en el mercat d'habitatge de lloguer, i clar, quan hi ha la demanda que hi ha per cada habitatge que surt al mercat, no? Perquè, molt bé, potser s'hauran estabilitzat més o menys els preus, que al final, quan veus estadístiques, veus que també el preu baixa en molts àmbits territorials fora de Catalunya, que no són zones tenses, no? Però Més enllà d'això, el que sí és claríssim és que està disminuint l'oferta, que ningú troba habitatge de lloguer, que pràcticament ningú troba habitatge de lloguer. I si n'hi ha, i si en surt algun, i funciona el boca-orella,

0: doncs al final qui s'emporta l'habitatge de lloguer és el que pot donar més garanties i més aval al propietari, no? I a vegades els joves no estan en aquesta posició perquè saben d'incorporar potser d'una forma precària, sense tindre uns recursos recurrents en el mercat de treball, no? Per tant, la mesura crec que és nefasta. No entenc de cap de les maneres algunes de les propostes de declaració de nova zona tensa, 53 nou municipis, no sé, Carpià, municipis que hi ha en tot el municipi menys de 200 habitatges, en què hi ha zero sol·licituds en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Bé, és un autèntic disbarat, no? I aquí és on crec que també el govern erra, s'equivoca, perquè ficar la por a la pell del propietari, amb 100 inspectors que revisaran tots els contractes de lloguer, doncs aquí és el propietari que diem, doncs, bueno, aprofitant que estan els pisos en preu a venda a màxims dels últims anys, doncs venem, no? I surten habitatges del mercat de lloguer. Aquests 100 inspectors el que haurien d'estar és a sobre dels ajuntaments a veure si estan desenvolupant ràpidament el sòl que es necessita pel que dèiem a l'inici d'aquesta conversa, no? De construir prous habitatges que
1: agilitzar els tràmits, agilitzar.
0: Aquí sí que falten totalment persones.
1: Exacte.
0: No crear aquests cossos de crear pànic i de crear por amb unes sancions de fins a 900.000 euros, no? És una autèntica barbaritat per carregar-se un mercat de lloguer, com deies tu abans.
2: Sí. No, i diguéssim que, clar, la inversió immobiliària de tota la vida ha sigut una inversió de baix risc i que ara, no? Ja sí que la contraproposta és, no? Doncs que la gent que inverteix en immobiliari, que inverteix en borsa, que especuli en borsa, que no es pot especular amb immobiliari. I efectivament, llavors això és el que jo crec que és el que està passant, perquè quan tu augmentes el risc de l'immobiliari, i que és el que està passant, un risc jurídic que s'ha augmentat claríssimament, on s'han carregat una sèrie de càrregues al propietari, una sèrie de costos immensos i unes potencials sancions, com ara comentava el Carles, elevadíssimes, tu estàs augmentant en una inversió un risc que tu no tenies previst, i això què fa? Pues que la gent que normalment invertia en immobiliari, que és el 90% dels propietaris, són persones físiques normals i corrents que invertien en, o que els seus estalvis els depositaven en algun pis de lloguer per qüestions familiars o el que sigui, doncs que venguin. Llavors, qui compra aquests pisos? Doncs aquelles entitats que sí que estan acostumades a obtenir o a manejar aquesta sèrie de riscos, això sí, a canvi d'una major rentabilitat. Tot un risc més elevat genera,
1: bueno,
2: o t'ha de demanar una rentabilitat més elevada. Llavors és quan aquí tenim tota aquesta sèrie bueno, de coses una mica estranyes, de lloguers estranys, no?
0: Uh-huh. Jo era una qüestió que nego la major, perquè al final crec que fins i tot nosaltres hem caigut a la trampa del terme especulació.
1: Sí.
3: Jo anava a dir el mateix.
0: Ho estem utilitzant aquí com si realment s'estés especulant.
2: No, jo em fico sota el seu punt de vista.
0: Jo crec que avui en dia algú que compri un habitatge per llogar no és per especular, sinó per arriscar de veritat, però arriscar a perdre-ho tot de veritat. És especulació a la baixa.
3: El que els economistes hem entès per especulació és aquell que acumulava un bé per modificar el preu de mercat i dosificar la comprava per dosificar la venda i llavors manipular el preu de mercat. Això amb un inversor, un petit inversor a llarg termini no és especulació.
1: S'han utilitzat uns termes que aquí hi ha cregut una intencionalitat clara.
0: Una habilitat comunicativa brutal.
1: Exacte, sí. Perquè al final la població i el ciutadà pensi, no?, que tots són aquests buitres, ogros, rentistes, o sigui, tot aquest vocabulari que s'ha generat quan al final darrere, doncs moltes vegades hi ha gent que s'ha deixat de fer moltes coses, que ha estalviat amb molt d'esforç durant molts anys, que i al final està posant a disposició d'un altre un bé a canvi, evidentment, d'un preu de lloguer i que espera cobrar, que aquest és un altre. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres. Comencem temporada i comencem amb, no, amb aquesta idea de veure si podem entre tots resoldre aquesta crisi habitacional que ja mencionàvem i posar-nos tots, no?, a treballar amb realment prendre decisions dràstiques, ràpides i àgils, que són les que fan falta. Moltes gràcies a tots tres.
0: Gràcies.
1: Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Carles Sala, vicepresident de l'Associació de Promotors de Catalunya, i Eduard Soler, membre de la Junta Directiva de Som Habitatge.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
6: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
7: 45.712.
8: ¿Me toca?
7: ¿Eso es el número de la lotería, ahora?
8: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
9: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: En un moment en què les empreses afronten reptes com la transformació digital, la captació i la fidelització del talent o la necessitat d'adaptar-se a entorns cada vegada més canviants, hi ha un element que continua cada vegada marcant la diferència, no? Que som les persones, la manera com es lideren els equips, com es comunica dins les organitzacions i com es construeixen les relacions professionals té un impacte directe en el compromís, en el benestar i també en els resultats. I per això conceptes com l'empatia, l'escolta activa o el lideratge humà han deixat de ser només valors per convertir-se en eines estratègiques per a les empreses. Per tractar aquest tema avui a Lideratges parlem amb Ignasi Castells, que és l'autor del llibre En clave de persones, jefes más empáticos, empreses más humanas. Benvingut al Lideratge, Ignasi, com estàs?
10: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ariadna, per convidar-me.
1: Un plaer, la veritat és que quan em vas parlar del llibre de seguida vaig dir, ostres, això ho hem de parlar en Lideratges. Què et va portar a escriure aquest llibre, En clave de persones, jefes más empáticos, empreses más humanas? Va haver-hi alguna experiència o reflexió que et va fer veure, no, la necessitat de reivindicar aquest lideratge més humà?
10: A veure, no una experiència. Pensa que jo tinc experiència com a formador d'empresa de, alhora, 20 anys d'experiència. I van ser, i experiències pròpies també, no? Però sobretot les que em comentaven els participants dels tallers que feia per empreses, amb el petit comitè a l'hora del cafè, que em deien: Ignasi, vine, escolta, això que has explicat està molt bé, però a mi amb el meu cap no sé què, no sé quantos. I jo anava acumulant totes les vivències que m'explicaven i que eren realment bastant frustrants, no? Eren frustracions que volien comunicar. I dic, ostres, això ho tinc que anar traslladant. I ho vaig anar traslladant a través de post, sobretot a LinkedIn, i vaig començar a veure que tenien com certa receptivitat. Clar. I que hi havia likes i que hi havia comentaris. I va haver-hi un moment, dic, ostres, això ho tinc que... I si ho tradueixo en un llibre?
1: Clar.
10: Què? Uh-huh. I vaig autoeditar el llibre a través d'Amazon. Estem parlant de l'any 22, crec, eh? Uh-huh. El vaig autoeditar i es va vendre com bastant bé. O sigui, parlo de 250 exemplars, 300... I dic, bueno, dic, pues això sembla que funciona, que interessa, no? De manera que, estant de viatge a Austràlia per veure el meu fill, que viu allà... Sí. He viscut a tot arreu, no? A Melbourne, a Canberra, i ara està a Brisbane. I estant a Brisbane tinc una trucada de Zoom, primer m'avisen, d'una editorial que estava interessada en parlar amb mi. Dic, parlem, no? I el tema de la diferència horària, però bom, al final vam parlar. I la secretària em va dir, vale, molt bé, el trucarà una altra persona d'aquí un temps. I jo vaig estar allà un temps llarg a Austràlia i efectivament em truca una altra persona, parlem també 5 minuts més a veure com el llibre, pa, pa,

0: I em diu, ara parlaràs amb el founder, amb el nostre Jordi Nadal, el fundador, que vol parlar també amb tu, està clar? Dic, ah, doncs perfecte. Vam quedar amb el dia i llavors em va trucar el Jordi Nadal directament. Diu, bueno, escolta, pam-pam, pam-pam, em va explicar la seva història, la història de la seva editorial, i jo li vaig explicar una miqueta el meu, el llibre com havia anat, el meu recorregut professional. Diu, escolta, quan tornis a Barcelona tenim que tenir una reunió perquè ens interessa publicar el teu llibre i tindre els drets i deixar... Ah, pues perfecte. I així ho vaig fer, vaig tornar a Barcelona i ens vam reunir a les seves oficines de Montaner Avenir, a la cantonada, i, bueno, i allà es va signar, estava acompanyat de dues persones, vam estar xerrant largo y tendido, i al final doncs, vam signar el contracte. El que passa és que els hi quedava curt el llibre per les expectatives que ells tenien de guanyar a preu, etcètera, etcètera, no? I va dir, el que necessitaria més doncs, unes 20 pàgines més o 25, el que tu vegis. Dic, cap problema, ja afegirem coses. Dic, bueno, i vaig afegir uns quants capítols directament ja adreçats al llibre publicat per Plataforma Editorial. I aquest és una miqueta el resum d'entrada, no? És a dir, la idea de fons era difondre, comunicar als demés, a les possibles persones interessades, professionals en general, directius, sobretot comandaments intermedis, no? Pues, quines coses m'havien traslladat o jo havia viscut que feien que les empreses anessin per bon camí en el sentit de deshumanització de les relacions a dintre de les empreses, no? I, bueno, hi havia a la primera edició autoeditada, hi havia 65 mini relats, píndoles, relats curtets, i va acabar amb 79 amb l'edició de Plataforma Editorial. Que bàsicament aquests 79 relats curts, o digue'ls-hi com vulguis, giren al voltant de tres grans eixos, no? Les preguntes que em faig i que intento traslladar als lectors és què fa les empreses més humanes? Dos, quins comportaments fan veure els caps o els directius com menys empàtics? I tres, quin tipus de personatges o de conductes, de comportaments, provoquen o generen més rebuig dintre dels equips de treball, no? Són aquestes tres grans àrees.
1: Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir, per presentar-nos aquesta segona edició del llibre En clave de persones, jefes más empáticos y empresas más humanas, de l'Ignasi Castells. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies a tu, Ariadna.
1: Vinga, una abraçada.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. McDonald's sigue apoyando al campo español con la tercera edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 13 de septiembre en premiosbiggood.es.
3: Seguro que sembrarás. Que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento, que hará calor. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
4: Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Punt es /

0: Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: I ara, per acabar l'Aidatges d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives i empresàries o projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a la Marta García Orte, que és arquitecta i sòcia fundadora de Marcos Catalán i Marta García Orte Studio. Benvinguda a Lideratges, Marta, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies, Ariadna.
1: Bé, explica'ns una mica la teva trajectòria professional i quan i per què decideixes fundar juntament amb el Marcos Catalán, aquest estudi de Marcos Catalán i Marta García Orte Studio.
2: Doncs bé, la meva trajectòria sempre... Bueno, jo vaig fer arquitectura, m'he dedicat a l'arquitectura, però ja des de l'escola tenia un cert interès per l'interiorisme, no? I vaig fer l'Erasmus fins i tot a un país nòrdic per conèixer el que era l'interiorisme o com treballar des de l'interior els projectes. Aleshores, avançant amb la disciplina, amb la professió, quan ja surt, vaig començar a fer projectes i veia que tenia carència d'aquesta part i aleshores ens vam començar a col·laborar amb el Marcos, no? I el Marcos és una persona que ha sigut al revés. Ell és interiorista, però té molt d'interès per l'arquitectura, no? I aleshores ell tenia una visió molt arquitectònica de l'interiorisme. Aleshores vam congeniar molt bé en aquestes primeres col·laboracions i el 2017 vam decidir muntar l'estudi.
1: Que bé. I amb tots aquests anys d'experiència, amb què us diferencieu de la resta? Perquè, clar, competència n'hi ha moltíssima.
2: Sí, doncs bueno, jo crec que la part més bona que tenim és aquesta, no? Que podem fer tant arquitectura com interiorisme a la vegada, que tenim una mirada des de l'interior cap a l'exterior, no? Que intentem que sigui un projecte molt global i molt coherent, no? I aleshores també són projectes únics que intentem fer sempre amb una mirada molt precisa i molt detall de la preexistència per fer que llueixi, no? Per treure-li el màxim profit i fer-los molt confortables. També aportar aquesta part de l'interiorisme, no? Que li dona la calidesa dels materials, de la llum, de com treballar amb els detalls constructius. Llavors tenim aquesta part, no, de que és un interiorisme molt arquitectònic o una arquitectura amb molta sensibilitat.
1: Uh-huh. I què busca el client quan us contracta a vosaltres? Perquè també deu ser a l'hora de decidir, no, de triar un estudi, què us diferencia, què busquen vosaltres?
2: Doncs nosaltres creiem i esperem que ens vinguin a buscar per aquesta calidesa que veuen en els projectes, no? Que ara avui en dia és veritat que tot és a través de la imatge, tots els projectes estan molt ben fotografiats, però s'han de viure, no? I creiem que l'experiència de viure'ls és molt important i nosaltres posem molt d'èmfasi en això, no? En com es viuen. I creiem que les imatges dels nostres projectes transmeten aquesta sensibilitat i creiem que ens venen a buscar per això, no? Per tenir projectes únics, que és el que diem nosaltres, com vestits a mida, no? Com fa un sastre que ve i les necessitats que tu tens per un event o pel que sigui, te'l fa a mida, no? Perfecte per l'ocasió. Doncs nosaltres ho fem amb projectes d'arquitectura i interiorisme, tant sigui obra nova com projectes de reforma, d'habitatges, d'oficines. El que fem és això, incidir, o sigui que siguin molt de detall per allò on estan i treure el millor possible.
1: Uh-huh. Hi ha un concepte que m'agrada molt que utilitzeu vosaltres, que és això de la domesticitat, no? Explica'ns una mica.
2: Doncs sí, la domesticitat és com una paraula que s'utilitza molt en l'àmbit privat, no? Perquè és on arribes a casa, no? Et deixes anar i estàs confortable, tens la llum adequada, amb la quantitat i la tonalitat i el color que toca, el sofà còmode, tot, no? Tot està fet com per tu, per mida. Però aquesta domesticitat ens agrada traslladar-la també en els espais tant de retail, no? O sigui que l'experiència de compra pugui ser tranquil·la, pugui ser calmada, pugui ser conscient, no? Que no sigui una experiència de compra impulsiva. I aleshores, això també ho podem traslladar a oficina, doncs que la gent que treballa pugui estar còmoda i treballar a gust, que no vol dir que sigui menys productiu, no? Sinó que es treballa amb més qualitat.
1: Uh-huh. I quins són els projectes més destacats que esteu realitzant o que heu realitzat fins ara?
2: Doncs bé, ara, bueno, la veritat és que estem contents perquè estan coincidint projectes molt diversos i estem fent justament ara dos projectes per dos joieries, que un és Majòrica i l'altre Missui, que coincideixen que els dos necessiten aquesta nova botiga, la Flagship Store, on s'estan reestudiant els valors que vol transmetre la marca i llavors, bueno, és el que parlem també de la identitat, no? O sigui que ens agrada que els nostres projectes siguin molt identitaris, ja sigui de la marca, del lloc o de les persones que ho habiten, no? Aleshores, tant Missui com Majòrica, doncs cada un són joieries, però tenen com, no, una personalitat molt diferent. I això es traslladarà amb la...
1: Ja ho veureu. I a nivell vivenda esteu fent habitatges diversos, no? A Mallorca, a Alacant, Barcelona, Cantàbria, o sigui, us moveu per tot el territori, no, espanyol, sí, i més enllà.
2: Exacte, i cada un d'ells doncs respira, no, com diríem, els sistemes constructius del lloc, no? Que és una mica també el que estem parlant de la identitat. O sigui, fem arquitectura contemporània, però revisitant sempre l'arquitectura vernacular del lloc, o sigui, que és el que funcionava, utilitzar els materials, no? El que es diu el quilòmetre zero, el que es diu... bueno, sí, quilòmetre zero, no? Utilitzar materials que tenim a prop i que, per tant, li dona identitat del lloc. Mm-hmm. Després ja, normal, els interiors canvien, les maneres de funcionar canvien, les cuines són obertes, bueno, tot això que mm-hmm. ja coneixem.
1: Mm-hmm. I a nivell de com veus la dona, l'arquitectura i l'interiorisme amb aquests anys durant la teva experiència i ara que estem també amb aquest any, no?, de la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, que has vist una evolució positiva, que t'has trobat...
2: Sí, la veritat és que jo quan vaig estudiar ja eren moltes dones arquitectes, o sigui que jo crec que la meva generació ja es notava aquest canvi. Però és veritat que l'arquitectura sempre ha sigut una disciplina molt tècnica, on el que es mira és l'objecte construït, el detall constructiu, té una part molt masculina, no? Aleshores, en aquest cas, doncs, que una dona estudia arquitectura, doncs ja li dona aquesta feminitat, i nosaltres, en aquest cas, incorporant a Marcos, que normalment... bueno, que ha fet interiorisme, però normalment són les dones que fan interiorisme, doncs hem fet com aquest, no?
1: Aquest canvi de rols, sí, no? Aquest, una mica, no?
2: Aquest canvi de rols que ens fa que l'interiorisme sigui el que hem dit abans, no? Molt arquitectònic i l'arquitectura que sigui molt sensible. Aleshores, creiem que la dona estigui en aquest àmbit, també en àmbit d'urbanisme, que ja ho veiem, no? Uh-huh. De com es treballen les ciutats i com es treballa la relació dels edificis amb el carrer, amb la planta baixa. Pues, crec que és magnífic perquè aportarem segur molta sensibilitat.
1: Molt bé. I ja per acabar, vols fer alguna recomanació a les oients que ens estiguin plantejant-se el seu futur professional? Què els hi diries?
2: Bé, jo diria que, bueno, l'arquitectura, si decideixen fer arquitectura, que és meravellosa, jo vaig escollir perquè tenia just aquesta part tècnica i la part humanista, però que, bueno, que ho treballin amb molta... Bueno, que treballin... que l'estudin o hi dediquin amb molta curiositat, no? Que no tinguin pressa, que això ho he après amb el Marcos, que les coses amb calma sempre queden molt millor, perquè, bueno, com els vins, no? Que amb el temps maduren i aleshores es queda l'essencial, no? I això creiem que l'arquitectura hi té molt a dir, i els espais d'interior també, i aleshores, igual que a Barcelona, no volem que perdi la identitat, no? Ara venim per la Rambla, dius, ostres, ojalà recuperi, no?, l'essència que va tenir. Doncs això ho podem fer els arquitectes, els interioristes, uh-huh. que treballem, i per tant...
1: Bueno, ara que tenim una degana, no?, sí, també exacte. Potser que aporti una mica més a aquesta part una mica més femenina. Segur. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marta, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència. Enhorabona a tots dos, al Marc i a tu, i a seguir fent projectes tan interessants i tan que tinguin, que respirin aquesta domesticitat.
2: Moltes gràcies, Adrià.
1: Fins la propera. Marta García Orte, arquitecta i sòcia fundadora de Marcos Catalán i Marta García Orte Studio.
0: Lideratges amb Ariadna Belver.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora de Laura Urquizu, CEO i consellera delegada de Redpoints, que diu que cada vegada que hi ha un imprevist no ho tractem com un problema, sinó com un repte. Vull agrair a tot l'equip del programa, a Xavi Meca i al Víctor Botini, a la producció i a l'equip tècnic, liderat pel Robert Tatai, amb el Fran Villar, l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn i ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Volem insistir en que el fet de que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu, com hem fet fins ara, a fer difusió del programa i a recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu. Dona el pas, inspira i transforma. Fins la setmana vinent, cuideu-vos molt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Ara, a Gente Viajera Catalunya, tornem a escoltar una de les propostes viatgeres de Gente Viajera. Escolta aquesta i moltes altres més a OndaCero.es/GenteViajera.

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a Ona Viatgera. Cada viatge té un so propi. Per això avui t'escric la postal sonora des de Memphis, als Estats Units.

Imagina que acabes d'arribar a la ciutat, que plou, que tens encara la maleta a la mà i al cap et ressona una idea. Aquí va néixer una part de la música que t'ha acompanyat tota la vida. Això és més o menys el que li va passar a Mark Cohen. L'any 1985, el músic nord-americà travessava una etapa de bloqueig creatiu. Havia decidit marxar de Nova York i anar cap a un lloc que no coneixia, seguint el consell de James Taylor. Quan no trobis una cançó, canvia de lloc i deixa que el paisatge et desperti les idees. I Cohen va marxar a Memphis. No hi va arribar amb una cançó, hi va arribar buscant-la. I el viatge va començar per alguns dels llocs que avui associem immediatament a la ciutat. Va anar a Graceland, a la casa d'Elvis Presley, i va caminar per Union Avenue. Però també va buscar alguna cosa menys evident: el so que hi havia darrere dels mites. Perquè Memphis és una ciutat inseparable de la música afroamericana. A Beale Street, al cor de la ciutat, el blues va trobar clubs públics i músics com B.B. King o Memphis Minnie, que formen part d'una història que encara es pot escoltar avui als locals d'aquesta zona. Beale Street continua sent un dels grans carrers musicals dels Estats Units, i després hi ha Sun Studio. És un edifici modest a Union Avenue, que gairebé podries passar de llarg si no t'hi fixes, però allà Sam Phillips va gravar l'any 1951 Rocket 88, considerada habitualment la primera gravació de rock and roll. I el 1954, un Elvis Presley encara desconegut va entrar per aquella porta. Memphis, per tant, no és només una ciutat on es recorda la música, és una ciutat on aquella música va passar. I això és precisament el que va descobrir Mark Cohen. Un diumenge d'agost va anar a l'església del Green, a Full Gospel Tabernacle, i Green, una de les grans veus del soul, hi predicava i cantava en aquella església. Cohen ha explicat que aquella experiència el va impressionar profundament, però la història que acabaria donant sentit a la cançó que escoltem va passar una mica més lluny. Fora de Memphis, a Mississippi, hi havia el Hollywood Café, i allà, els divendres a la nit, tocava una dona que es deia Muriel Davis Wilkins. Era mestra d'escola i tocava el piano per guanyar uns diners extra. Quan Cohen la va escoltar, es va quedar fascinat. Parla d'una dona que tocava gospel i estàndards en un petit restaurant mentre molts clients continuaven menjant gairebé sense parar-li gaire atenció. Ell, en canvi, no podia deixar de mirar-la. Van parlar, Cohen li va explicar que era músic i que havia anat a Memphis buscant inspiració. I aquella nit, Muriel el va convidar a pujar a l'escenari. Van acabar cantant junts. I d'aquella trobada surt un dels moments més coneguts de Walking in Memphis. La pregunta de Muriel sobre si ell era cristià i la resposta de Cohen, clar. La cançó, publicada l'any 1991, explica així un viatge que havia començat 6 anys abans. El mateix Cohen havia dit que el relat és, en gran part, un diari del que realment va fer a Memphis. I potser per això funciona tan bé, perquè quan escoltes Walking in Memphis no estàs simplement escoltant una cançó sobre una ciutat. Estàs caminant amb un músic que va arribar-hi bloquejat

i que entre Elvis, el gospel, el blues i un piano vell i una dona que tocava els divendres a la nit, va acabar trobant una història. Una història que encara avui pot seguir pels carrers de Memphis. Així que

0: Tennessee, al costat del riu Mississippi i a tocar de la frontera amb Arkansas i pròpiament Mississippi, t'envio avui la postal sonora d'Ona Viatgera.
1: Ona Viatgera, amb Carles Lamelo.

0: Chef, que estuvimos ahí charlando un rato. Y luego tendremos que invitar también un día al programa, para que venga a hablarnos de la paella, porque hace unos arroces estupendos. Y mañana os saludo ya desde Barcelona para contaros las novedades de la próxima temporada. Así que, Lorena, un abrazo des de València.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
3: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
3: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: 45.712.
6: ¿Me toca?
7: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
6: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
8: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
9: Muy pronto se nos unirán 7 celebridades que han recibido una misteriosa invitación. Uno de ellos va a morir asesinado.
10: Siempre se van los mejores.
9: Y los demás tendrán que descubrir quién lo ha matado.
11: La fiesta más misteriosa de la televisión regresa con una nueva entrega.
9: Tenéis que estar muy atentos.
11: César Cadaval, Jorge Cadaval, Carlos Baute, Susi Caramelo, Isabel Forner, David de Jorge y Jorge Sanz.
9: Es hora de empezar esta fiesta de muerte.
11: Una fiesta de muerte. Asesinato en Canfranc. Presentado por Ángel Yasser. Esta noche a las 10 estreno en Antena 3.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero Catalunya, Ona Viatgera.
0: Avui l'equip d'Ona Viatgera s'ha vingut fins a l'Eixample de Barcelona perquè volem conèixer la història d'un viatge absolutament fascinant que ens porta per terres de Xile i de l'Argentina. Estem parlant dels creuers australis. Són uns creuers que són molt diferents de probablement la idea que molts oients tenen de com es fa un viatge en vaixell, perquè són creuers d'exploració que li diuen i que ens arriben o ens porten fins a llocs realment insòlits. Ens acompanya avui en Frederic Guillemar. Què tal? Molt buenos días. Què tal? Com estàs? Bienvenido.
12: Hola, buenas tardes. Encantado.
0: Decía yo que es muy diferente la idea de un crucero de estas características, ¿no?, de un barco de exploración, de la idea que probablemente tienen los oyentes de lo que es un viaje de cruceros convencional.
12: Exacto, sí, es distinto. A bordo nosotros no tenemos piscina, casino. Es más que todo un viaje en lo cual uno desembarca 2 veces al día, hace excursiones, conoce a lugares totalmente remotos, totalmente de naturaleza, glaciares, pingüinos, elefantes marinos, y uno toca lugares en los cuales

0: proteger tu casa frente al robo y la ocupación? Confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
2: A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa!
4: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados. Solo el 5 y 6 de septiembre.
7: 45.712.
8: ¿Me toca?
9: ¿Eso es el número de la lotería, ahora?
8: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
10: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
12: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
13: Avui ho farem coneixent un projecte universitari que ha estat premiat per la Generalitat de Catalunya.
14: El projecte porta el nom de Temis i és una solució tecnològica per identificar en temps real si una notícia és falsa o no. I l'ha ideat un equip de 3 estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Manresa, la Clara Coma, la Vital Faquer i Laia Faquer.
13: Per conèixer aquest projecte tenim comunicació amb dues de les seves creadores, són la Clara Coma i també la Vital Faquer. També podem parlar amb la Maria Teresa Clotet, que és la mestra que imparteix la matèria d'emprenedoria a la Universitat de Manresa.
15: Bàsicament vam desenvolupar aquesta idea basant-nos en dos vessants, que és l'extensió i l'aplicació.
16: L'extensió és doncs, per plataformes, que et surt una notificació, tu quan vas fent scroll per TikTok, per Instagram, per YouTube, et surt una notificació on bàsicament et surt que la notícia és falsa i t'adjunta la informació real i d'on ve realment aquesta notícia. Considerem que podria ser integrable doncs, a l'Instagram, al TikTok i a l'I, i és això que és una verificació instantània del contingut.
13: És curiós perquè la verificació de notícies doncs, està relacionada més directament doncs, amb nosaltres, no? Amb els periodistes, i el desenvolupament d'una aplicació doncs, potser està més relacionada amb la programació o la informàtica. Maria Teresa, com va néixer la idea d'impulsar aquest projecte en una carrera de...
17: És l'assignatura d'emprenedoria. I en aquesta assignatura el principal objectiu és posar en contacte el món de l'emprenedoria doncs, amb els estudiants.
12: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
18: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
19: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
20: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
19: Sí, senyor.
20: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
19: Sí, senyor.
20: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
19: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí, jo ho veig, això, eh?
20: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
19: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
18: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
2: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
3: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar. Hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
6: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
5: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
6: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
5: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga a Banyoles per retrocedir en el temps.
6: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
5: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
6: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
5: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
6: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
8: Yo que no tengo grandes ideales, tenía el ideal de encontraros el primer día del curso cada año. Manuel Delgado.
9: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
10: Esa es una de las cosas que dijo Manuel Delgado en su última clase en el mes de mayo. Buenos días, Manel.
11: Hola, buenos días.
10: Una última clase que incluyó una barricada, petardos, bengalas, un baile con los alumnos, al ritmo de este Voglio verte danzare. El gran Battiato.
9: Voglio vederti danzare.
10: Esta clase cerró 40 años de carrera docente como catedrático de antropología en la Universidad de Barcelona. ¿Es el septiembre más raro de tu vida, Manel?
11: Sí que es una situación extraña. Me siento francamente raro. No sé, bueno, desorientado. Bueno, no sé. No, bueno, lo imagino que acabaré yendo a darle de comer a las palomas en la Plaza Cataluña o a mirar obras.
10: Uy, hay muchas.
11: Sí, pero no ponen una especie, digamos, de valla, no,

0: deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
3: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
4: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
5: Larga. Tenía un toque, un cierto toque gamberro.
6: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
7: El ayuntamiento era muy suyo.
8: Ese modelo deslumbraba.
9: Afloraron cuestiones pues bastante inquietantes, ¿no?
10: Era una forma de hacer política muy soberbia.
11: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
12: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
13: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
14: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
15: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
16: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
17: Molt bon dia, Míriam.
16: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
17: Ho tenen clar, eh?
16: Instagram, no, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que...
17: La teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després, les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners amb una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística, també. Aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres, també, aquí a la ràdio, no?
14: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
18: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. Y de este.
19: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
20: Me tienes que explicar qué es lo que estás leyendo. Hoy
19: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
21: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
18: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
22: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
23: Claro, visto así.

0: Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
1: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensen,
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belbé.
4: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
5: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb variat Nabel Ver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
6: Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. William Arthur Ward.
8: Estoy muy de acuerdo con William Arthur Ward y por eso quiero agradecer, porque si sientes gratitud y no la expresas, es como envolver un regalo, ponerlo precioso y luego no entregarlo, no darlo. Uh-huh. Tiene toda la razón. Expreso mi gratitud a, ya que es el primero que he escuchado, a Pablo González Batista. Buenos días.
9: Muy buenos días, Julia. Muchísimas gracias a ti también.
8: A Raquel Martos. Buenos días.
10: Hello, people. ¿Dónde está el regalo?
8: La super Raquel. Son y Roger de Gracia.
10: Ah, vale.
9: Buenos
10: días.
9: Qué materialista es Raquel.
10: Quería que era un bolso.
8: Mira, no solamente porque quedasteis muy bien en el tiempo de auditoría que hicimos en el final de temporada,
10: ¿sí?
8: Sino porque yo cuando llegué a esta hora es que soy una oyente más.
9: Te relajas,
8: aquí, Sí, me relajo. Sí. Vengo aquí a pasarlo bien.
9: Pues
8: las cuatro horas.
10: Qué
8: pero
10: día.
8: En esta hora, y os quiero agradecer también en nombre de los oyentes, porque se me decían que se enteran de todo lo que ha pasado en la última semana.
9: Bueno, no será por mí,
10: pero
9: eso está claro.
10: Por mí tampoco, ¿eh?
11: Dios mío, qué desastre.
10: Están seguros.
8: Y se enteran con una sonrisa y se lo pasan muy bien.
9: Vale.
8: O sea, ya cada uno tiene su personaje y todo se lo pasa muy bien. Y yo como una oyente más aquí a vuestro lado, pero también en el otro, también me lo paso muy bien.
10: Oye, Julia, habla bajito, por favor, que Isabel Preisler está durmiendo.
8: Sí. ¿Isabel Preisler? ¿Por qué?
10: Porque me he enterado este verano por su entrenador personal. Dice, llego a las 3 de la tarde y en ese momento el servicio la despierta y le va preparando el desayuno.
8: ¿A las 3?
10: Sí, así que
9: está en fase REM ahora mismo. Madre mía, lo que le queda.
8: Pero no sabía yo eso. Que, bueno, la verdad es que me han contado muchas cosas de las que yo no me había enterado, ¿eh?
11: Y entran picando una paella.
9: ¿Preisler o en general, dices?
10: General, del mundo, ¿no?
8: General del mundo. Bueno, mira, como es el primer día, te toca resumir, no sé si todo el mes de agosto, todo el verano. No sé cómo te ves, Raquel.
10: A ver, no os lo voy a decir yo, que os lo diga otra persona, por favor.

0: i a més ens agrada, i és un plaer i és un orgull poder tenir una temporada més amb nosaltres el grandíssim Robert Calvo!
1: Hola, David Cervelló!
0: Ai, quina il·lusió, quina il·lusió.
2: Quina il·lusió em fa estar aquí.
0: Ja ha passat l'estiu. Estiu que el Robert ha estat fent la ciutat de forma fantàstica, aquesta ciutat d'estiu, que ens ho hem passat molt bé escoltant-la, que se'ns ha passat...
2: I participant-hi, perquè no seria res sense tu, aquest programa.
0: Escolta, que fa molts anys que diem, escolta, si fem un programa d'aquests, doncs sempre ens ajudem, perquè ens agrada fer-ho, i escolta, que ha quedat una cosa fabulosa. El que em sembla al·lucinant és que ja hagi passat... Plam! Tot l'estiu en un segon.
2: Absolutament, és que s'ha passat volant. I jo, quan vaig acabar la temporada, la setmana passada, de la ciutat d'estiu, vaig dir, com poden haver passat així 5 setmanes, com que no les he vist passar, Però, en fi, el temps... No, tempus fugit.
0: Sí, senyor. El tempus fa fugi, s'esfumin i totes les coses, però aquí estem, amb ganes de passar una temporada més i seguir parlant d'aquesta gent que, com el Robert Calvo, forma part de les nostres vides, perquè amb les seves, en aquest cas, pel seu pas per la televisió, doncs ens ha donat vida, que sí?
2: Totalment. Aquesta és l'essència d'aquesta secció, d'aquest Telebrities, que portem aquí a l'antena cada setmana, i el que busquem és les vides i les obres d'aquestes persones que han passat per la televisió. I aquí ja ho hauran descobert els que ens hagin escoltat la temporada anterior i les anteriors, que és que no només portem a presentadors o a presentadores de la televisió o a col·laboradors, portem també a realitzadors, a càmeres, a directors de programes, en fi, tota la gent que confecciona el que passa a la petita pantalla, que així s'anomena la televisió, la petita pantalla, que a vegades és molt gran perquè hi apareixen persones que l'engrandeixen, David. I m'imagino que tu aquest mes d'agost t'has emocionat amb una de les pèrdues que hem tingut, que és televisiva, però és... Vaja, és gairebé una pèrdua nacional, òbviament, però és una pèrdua de molts sentits i de molts àmbits, no?
0: Totalment, i és que quan estàvem dient això de que l'estiu havia passat, anava a dir que se'ns havia passat com per arte de màgia.
2: Ai, sí.
0: I immediatament ja pensava en aquesta persona que tant ens va il·lusionar.
3: La màgia trata un poquito también de la recuperación de la infancia, de la ilusión, de la inocencia y del quedarse asombrado ante ella.
2: I és que avui portem aquí el Telebrities de Nits de Ràdio, una autèntica celebrity. Ho dic perquè ha estat 50 anys apareixent a la televisió i il·lusionant, vaja, generacions i generacions d'espanyols que el situen en molts programes de televisió, en molts platós, però que potser algunes persones no s'esperen el que explicarem avui aquí.
4: Entonces tú, en este juego, por favor, no me vas a ayudar. Me vas a ayudar tú, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre?
2: Molts aplaudiments va rebre Juan Tamariz, David, i potser pocs reconeixements, eh? En aquest país ja sabem que els reconeixements arriben tard, normalment tard i malament, no? I
0: en aquests casos, i us recordo des de ben petit, que és d'aquelles persones que era molt conegut internacionalment,
2: sí,
0: molt reconegut, i que aquí doncs no li teníem en el pedestal que es mereixia.
2: No, més a més, és que jo vaig dir el dia de la seva mort a la ciutat d'estiu que vaig obrir el programa amb això, perquè em va semblar que era oportú parlar de la figura de Juan Tamariz, que ha marcat les vides de tants i tants, tantes persones, tants espanyols, no? De fet, jo em vaig trobar aquí a l'estudi aquell dia amb una sèrie de persones que, clar, tenen una edat que no coneixen Juan Tamariz, David.
0: Clar, això és fort,
2: És ben curiós, que no conèixer Juan Tamariz i tants altres personatges que desconeixen, no? Però vaja, em va sobtar que no coneguessin una figura tan important com aquesta. L'escoltàvem ara parlar de la màgia. Com parlava del seu ofici, David? Hi ha poques persones que parlin així del seu ofici.
0: És d'aquelles figures en què ofici i persona estaven units de forma que era inseparable, no? I sobretot la seva manera de transmetre, també d'unificar no només la màgia, sinó amb aquesta manera tan particular i única de fer humor, no?
2: Sí.
0: De fer aquesta broma de que sabies que en qualsevol moment et feia com que et tirava les cartes a sobre, o qualsevol cosa d'aquestes, que a mi era únic fent això, era meravellós.
2: La veritat és que sí, i que va saber trobar el personatge perfecte, amb el, diguéssim, amb aquests tics perfectes que ara recordarem, però m'agradaria que escoltéssim una miqueta persones que l'han conegut,

0: glossant la seva figura, ara que se n'ha anat i que ha mort, però en realitat no ha mort, perquè com que feia màgia, jo crec que seguirà tota la vida amb nosaltres, com per art de màgia, no? I que ens acompanyarà durant molt temps. Això és el que deia, després de la seva mort, un col·lega seu, un il·lusionista, també un home que sap fer molt bé el show, l'espectacle, Jorge Blas.
1: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Juan Tamariz.
2: Lo primero que voy a hacer es hacer un juego muy especial, a ver si sale, que es un juego de telepatía de transmisión mental.
3: Enciéndose. En una época de los años 60, 70, donde era todo muy estricto, muy rígido, pues él aparece con vaqueros, con pelo largo, dando gritos, y fue una ruptura muy grande con las normas establecidas.
4: ¡Han mezclado! ¡Han pensado una! ¡Han vuelto a mezclar! ¿Puedo yo saber la carta que es? ¿Puedo adivinarla?
5: ¡No!
4: ¡No! ¡Estoy de acuerdo! ¡No pienso adivinarla!
3: Pero luego, a nivel de profundidad artística, él ha conseguido crear muchas teorías mágicas que juegan con la psicología del espectador, con la memoria, con la percepción. Varias generaciones hemos aprendido con él a lo largo de estos años. O sea, era, yo creo que el último gran maestro que existía en la magia, pero no a nivel de España, no, a nivel de todo el mundo.
6: Las emociones son como si se colmara ese deseo, totalmente imposible.
3: Cómo dirigirse al público, cómo pensar la magia, cómo estructurarla, cómo hacer que sea más imposible. A todos, ¿no? Nos hacía esos regalos, ¿no? De compartir su sabiduría, de poder hacernos crecer. Es lo que hace un buen maestro. Te consigue no que imites lo que él hace, sino mirar dentro de ti y crear tu propia magia, ¿no?
7: Alguien está en su casa y pues está diciendo, hombre, el Tamaricillo lo que ha hecho es que cuando ha puesto el 10 ha hecho una cosa de la manga o algo.
3: Hace un par de semanas lo visité en la residencia donde estaba y pasamos una tarde donde me explicó todo lo nuevo que estaba estudiando, las manos, le costaba hacer algunas técnicas con las cartas, pero entonces estaba inventando magia para su condición.
0: El cert és escoltar el seu col·lega, en Jorge Blas, emociona, no? Perquè que algú que et succeeix, no? Parli amb tanta admiració de tu, això és molt bonic.
8: És preciós i que va ser el referent de gent, no? Com un Ferran Adrià, no? Per entendre'ns, que després és com que pega un gran canvi i a partir d'aquí, doncs, tot, hi ha una nova generació, doncs, que s'anima, no? Que es llença, que vol fer, que vol ser, no? Com tot el que ha sigut Tamariz, però sense voler imitar, no? Explicava, agafant aquesta essència. A mi hi ha una cosa del Tamariz que em tornava boig, que és aquesta capacitat, perquè sabem, Robert, que el públic més difícil són els nens, les nenes, és a dir, les criatures, i ell era capaç d'agradar a tothom, sí, sí. A grans, a petits, i això és màgia, és que això és un talent, és un treball, i es notava que ell li dedicava moltes hores, i m'emocionava molt aquest tall que has seleccionat, que en aquests moments en què ell estava ja, doncs, ja en una condició que estava una mica marmat, que no tenia totes les seves agilitat que cal, no?, per poder fer la màgia, tot i així volia seguir sorprenent, agradant, i això és meravellós, això és ser mag i persona al mateix temps, no?
0: Sí, sí, a més a més, ser mag de la vida, d'alguna manera. Jo recordo,
8: sí,
0: que el dia que va morir, li vaig dedicar, com et deia, la portada de la Ciutat d'Estiu, i la meva primera frase va ser: per què se n'ha d'anar la gent que fa somriure als altres? O sigui, és a dir, ja sabem que ens n'hem d'anar tots, no? Però per què de cop i volta se'n va algú que ha fet somriure a tothom? És a dir, et quedes com molt orfe, no?, d'aquest moment que t'ha fet viure en algun instant de la teva vida i t'ha provocat aquest somriure, perquè no, és una persona que mai et pot haver provocat una cosa que no sigui un somriure, no? Juan Tamariz, que ha estat mestre de mags de tot el món, de mags d'Espanya sobretot, però de tot el món, i que ha estat també un personatge televisiu que no te l'acabes. Perquè en Juan Tamariz, David, va començar allà, a l'1-2-3, eh?
8: Sí, senyor, sí, senyor.
0: A l'1-2-3, on la gent, això, no sé si ho... Bueno, los más viejos del lugar ho recordaran, David, però és que Juan Tamariz, abans d'aparèixer a l'1-2-3, on va llançar-se la fama com a mag, com a Juan Tamariz, va aparèixer allà fent una altra cosa, que no era fer màgia. I a mi això m'ha sorprès molt, perquè, clar, jo no recordava de l'època de Kiko Ledgard, que n'hem parlat aquí en moltes ocasions, que hi hagués, abans de Valentín Tornos, de Don Cicuta, hi hagués uns altres tacanyones que integraven, entre altres, Juan Tamariz, eh? Juan Tamariz estava a l'1-2-3 a l'any 1976, David, i no hi va aparèixer com a mag, com et deia, hi va aparèixer com a Don Estrecho, un dels nous tacanyones, i és en la segona etapa del concurs, estrenada el 19 de març de 1976.

0: encara amb Quico Ledgard com a presentador i, naturalment, amb Chicho Ibáñez Serrador al capdavant d'aquella maquinària televisiva que ens ha emocionat a totes i a tots. Aquest és Don Estrecho, te'l presento, David.
1: Este va ser el encargado de...

0: Usted es don...
1: Don Estrecho, para servirle y cortarle.
0: ¿Cortarme?
1: Cualquier inconveniencia, cualquier despojo, cualquier minifalda, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier...
0: Momento, este es nuestro primer programa, no comencemos cortando.
1: No cortaremos nada, fuera tijeras.
0: Me lo promete, ¿eh?
1: Sí, sí, le doy a usted mi palabra, pero...
2: Anava amb unes tisores i era el retallador. Mira, si l'hagués descobert Artur Mas en aquell moment, que és el de les retallades, Artur Mas, no? Doncs potser s'hagués posat el trajo aquest de retallador, no? De Don Estrecho, li deien, en aquesta etapa del concurs de l'1, 2, 3.
3: I després... Tremendament jove, i sí, a més el que deies, no? Si estem parlant de l'any 76, doncs feia 50 anys de professió.
2: I tant. Sí, sí, perquè a més, després d'aparèixer com a supertacanyón, ja va aparèixer com a mag, com a il·lusionista. A més, el mag de la carta, David? Perquè, vull dir, ara sí, la gent s'emociona molt amb el Mago Pop, no? O anteriorment amb David Copperfield, que fan desaparèixer coses i objectes. I el Juan Tamariz no li feia falta fer desaparèixer més que una carta, no? O un objecte en un barret, o alguna cosa d'aquestes, no? Ell no li feia falta la gran màgia, sinó la màgia en petit, per emocionar des d'un tapís, no? I una taula i unes poques cartes.
3: Jo recordo de quan ja, pues, a l'etapa de la Maire, no?, quan ell sortia a fer alguna intervenció com a mag, que el moment que jo més esperava és el moment en què li sortís bé i comences... Nyala, bueno, allò era un moment
2: com
3: màgic.
2: Com és, però és això? Ara descobrim d'on ve el Xianan aquest que feia ell, que és tan divertit. Parlaves de la Maire? Escoltem la Maire.
3: Sí.
4: Habla de la màgia. De la magia del programa, pero si alguien ha traído magia a este programa y ha sido la magia de lo que nos enseña y la magia de su simpatía, ha sido un hombre que no podía faltar en nuestro último programa. Me refiero a Juan Tamariz.
2: I aquí apareixia, David, la imatge, la descric, amb un jersei de llana amb boletes gairebé, amb uns pantalons texans desgastadíssims i amb unes sabates d'anar per casa, vull dir, de diari. Vull dir, no anava mudat a la tele, tampoc anava pentinat, perquè no es va pentinar mai. No, és veritat, no? Llavors, em sembla que és tan meravellós que ell, a més, hagi tingut aquesta, diguéssim, això, mantenir aquesta essència, no?, d'una persona que no s'ha preocupat per la seva imatge, tot i fer televisió tota l'estona, no?
3: Però fixa't que és una cosa de quan, com avui en dia, no?, es busca crear un personatge, no? És a dir, tothom es busca aquest perfil, no?, digue-li digital, digue-li aquest estil, no? Ell el va crear sent ell mateix, no? És a dir, el va fer únic i repetible, però sent ell mateix.
2: Sí, sí, i la veritat és que jo m'imagino que el Chicho, quan el va fitxar per fer d'aquest personatge de Don Estrecho, ja va veure les seves qualitats o aptituds per la comunicació de l'alegria, no? De coses que fessin riure, que transmetessin aquest moment d'alegria. I ja amb el Kiko Letgard, a l'època del Kiko Letgard, abans de la Maire, ja va aparèixer Juan Tamariz com això, com a Juan Tamariz.
5: Ahora hago el número de faquirismo. Miss Margarita, quieta, tranquila. Ahora quiere introducir la carta entre las demás. Quiere mezclar un poquito, mezclar, cortar, barajar, todo esto. ¿Vale ya? Va a mezclar a lo maravilloso. Y ahora, la carta está aquí. Miss Margarita ha olisqueado perfectamente la carta. ¿Y sabe cuál es? Yo introduzco toda la baraja, la introduzco dentro de la cesta. Así. Ahora introduzco también a Miss Margarita. Que ella tiene que ir, Oliscano, y va, se ve cómo va, la tía entra ahí y ya empieza.
2: I aquí està posant una serp dins d'un cova, d'un recipient, i llavors la serp surt amb la carta a la boca.
3: És a dir,
2: és la il·lusió de les petites coses, no? És la il·lusió del truc que no el veus tampoc, però te'l pots imaginar gairebé, el pots intuir. Jo vull dir una cosa avui, que és que molta gent, per exemple, ara va veure el Mago Pop, que és meravellós, David, el Mago Pop, però la gent no hauria d'anar a veure la màgia, dic, no hauria, que cadascú faci el que vulgui, no hauria d'anar a veure la màgia buscant el truc tota l'estona, perquè llavors vius amargat.
3: Efectivament. La màgia, precisament, és una actitud. És a dir, tu no has d'anar a buscar quin és el truc, sinó has de deixar-te portar, has de viatjar en aquesta imaginació.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Llavors hi ha mags i mags, eh? Vull dir, no vull parlar de ningú, però jo, en alguna ocasió... Aquí a la ràdio hem tingut mags i en algun mag li he demanat alguna il·lusió particular i no l'ha pogut complir, tu.
3: Bueno,
2: coses que passen, en fi. En quanta...
3: No, jo saps quina és la il·lusió que tinc? La de Todos los días o la de La Grossa?

0: cacau com un dia m'acabi tocant. Aquesta sí que em faria il·lusió.
1: Aquesta es faria molta il·lusió, no? Ai, en Juan Tamariz, en Juan Tamariz, que potser amb una carta t'acabava traient un bitllet de 50, no? Vull dir que és que, no sé.
0: A mi el que era fantàstic és que ja aquesta capacitat de mitjana, cada cop i volta et sorprenia, et desbordava, no?
1: Espera, que escoltarem d'on ve això del xanxa... Com és el... Espera, que el tornem a
0: escoltar. Ai, que
1: doncs fantàstic. Ell, en un programa especial que li van dedicar a Televisió Espanyola, amb Carlos de la Mora entrevistant-lo, va explicar d'on venia aquesta expressió que ell va popularitzar, va fer el seu signe d'identitat, i a més, d'on venia això de fer com un violí que no es tocava, no? En realitat, això és el que li va explicar a Carlos de la Mora.
2: Jo al principi, quan actuava, acabava i ja està, acabava. Però me quedava muy contento por dentro de haber hecho la magia y... Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, ta, chan, chan, y gritar, y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
3: Ah, no sabes, pero es a chan, ta, chan, sí, y con el...
2: Con el violín, chiqui, chiqui.
3: y... Entonces no fue la primera vez, no fue la primera vez que hiciste un juego, sino fue luego.
2: No, fue a lo largo de los años, ¿no? Yo he estado 50 años, llevo actuando ante público. Al principio me quedaba calladito y decía gracias y saludaba.
0: Fantàstic.
1: Fantàstic. El cert és que em sembla una persona, no sé, no l'he conegut, però així, a simple vista, em sembla un home bo, un bon home, un home humil, modest, i que ha cregut sempre en els altres i no tant en la seva recreació personal o en el seu protagonisme, no? Ha volgut que els altres visquin la il·lusió.
0: Possiblement perquè qui és feliç fent una cosa no busca o no té enveges o no té...
1: Exacte.
0: Perquè creu en si mateix, no? I qui pot tenir enveges dels altres és que té por que els superin. Tu, quan tens un talent únic sent tu mateix, no has de deixar que els altres també els hi vagi bé les coses, que tothom li anirà bé. Ell tenia aquesta seguretat de saber fer les coses. I m'ha encantat això que deia de que el Channel li sortia perquè era una reacció, no estava impostat, no estava preparat. Era, li sortia en aquell moment d'aquella rauja energètica, i això em sembla fabulós.
1: A la Isabel Lobo, fa uns dies, aquí, el dia que va morir Juan Tamariz,
0: sí,
1: va convidar alguns mags, alguns il·lusionistes del país, perquè glossessin la seva figura i parlessin d'ell i de les últimes trobades que van tenir amb ell. Entre ells, Jorge Blas també hi va ser, que l'escoltàvem fa un moment, i tants altres.
4: Estábamos cenando, y entonces, de repente, la mesa de al lado, no había mucha gente en el restaurante, lo reconoció. Y estamos hablando de que Juan ya tenía un poco de Parkinson, le temblaba la mano, o sea, no estaba en plenas condiciones. Y le fueron a saludar, y entonces sacó una baraja y con esa dificultad les hizo magia. Y los otros se quedaron completamente maravillosos, porque Juan era magia, o sea, Juan compartía su magia, daba igual si estaba con un niño, con una persona, estuviera donde estuviera, tenía la baraja de cartas en la mano y siempre estaba intentando sorprender. Y yo, ayer cuando me dijeron la noticia, pensé en esa pareja que estaba allí cenando, digo, se estarán acordando porque Juan les dio un homenaje. O sea, ya estaba en la última etapa y, sin embargo, lo que hizo fue repartir magia, que era lo que le gustaba, repartir magia.
1: És... Això em posa la pell de gallina, David.
0: Mira, fixa't una cosa. L'altre dia vaig veure convencions, no?, dels Comic-Cons i tot això. Sempre tu pots anar a pagar per fer-te una fotografia amb algun famós, d'alguna pel·lícula, això, no? Això passa molt amb la ciència-ficció i amb el cinema. I just estaven fent una convenció en què era coses dels 90. I estaven les protagonistes de Thelma i Louise, Susan Sarandon i la Gina Davis, i estaven allà les dues, i la gent pagava per fer-se fotos amb ella, i els hi havien ficat com una paret al mig perquè no les toquessin. És a dir, estaven separades per un andamio. I jo pensava, tothom queixant-se de que ni les miraven, que ni interactuaven, ni les saludaven, i havien pagat aquesta gent per fer-se una fotografia. Aquí en Juan Tamariz, sense pagar, simplement per la il·lusió d'aquesta criatura o d'aquesta parella,
1: sí, sí,
0: volia oferir aquesta màgia, i això diu molt de la seva persona.
1: Doncs sí, i per això dic que crec que era un home bo, un bon home i un professional del seu ofici, que al final el seu ofici, a part de la il·lusió, d'il·lusionar, era emocionar. I

0: Quan un es dedica a emocionar els altres i ho aconsegueix, crec que se'n pot anar d'aquesta vida, d'aquest món, d'aquest planeta, amb els deures fets i amb el, vaja, amb el gomet verd posat, de ho has fet bé, has fet el que havies de fer, has fet el que volies fer, i a més, t'han aplaudit cada vegada que ho has fet. Això és meravellós. Hi ha pocs oficis a la vida que tinguin això, entre ells el nostre, i aquí també vull llançar en aquest primer dia de temporada del Telebrities, de la Nits de Ràdio, doncs donar el protagonisme d'això que fem nosaltres, el protagonisme el tenen les persones que ara mateix ens estan escoltant, perquè sense elles això no tindria cap sentit.
1: És la màgia és això, precisament. No és el truc, sinó la màgia és el que rep la gent, no? Com s'emociona la gent davant d'això, del cinema, de la màgia, de la ràdio. Al final és transmetre emocions, generar emocions. I aquesta complicitat la necessites amb els oients, amb els espectadors, i en aquest cas, doncs, la gent que assisteix a un espectacle de màgia, totalment.
0: Doncs sí, la veritat és que jo sóc poc d'anar a espectacles de màgia i em vaig quedar amb l'espina... Quan vam conèixer la notícia de la mort de Juan Tamariz, sí que em quedo amb l'espina d'haver dit, escolta, no l'he vist mai en directe, m'hagués agradat veure-la en directe, no? Però vaja, n'he vist altres en directe i també m'han omplert molt. La màgia és una cosa que, com que és tan poc habitual que de veure-la, doncs emociona sempre que hi vas.
1: La màgia és que ens seguirà emocionant recordant-lo, veient els seus espectacles, avui en dia que tenim tantes opcions de poder trobar, doncs, per internet, no? Programes antics, etc. I això farà que sempre t'animarà quan vagis a veure un dels seus shows, dels seus espectacles, dels seus trucs, així que ens seguirà emocionant i il·lusionant, com deies abans, encara que ja no hi sigui aquí entre nosaltres.
0: Doncs sí, la veritat és que ens seguirà emocionant allà on sigui. Ara mateix, si està... Clar que està al cel, com no des del cel. Està al cel fent trucs de màgia i, escolta'm, estan allà divertidíssims. Ja en pujaran d'altres, però de moment ja hi és ell.
1: Començant fent-li... Escolta, ara te saco una baralla fatal. La gent s'hi anirà acostant i la gent s'hi anirà acostant.
0: M'encanta.
1: I visca la màgia i també la màgia de la ràdio. I t'agraeixo que una temporada... No, aquí la fem entre tots i t'agraeixo moltíssim que una temporada més puguem tenir les Telebrities. T'espero la propera setmana, Robert.
0: Adéu-siau, David. Adéu, adéu.
2: Escolta totes les matinades Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Hola a tothom, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i us porto alguns temes que segur que us resultaran interessants. Avui us parlaré sobre els superfoods o superaliments. Existeixen els superaliments? És real que hi ha aliments que, si els mengem, doncs podem tenir unes propietats beneficioses per la salut o que realment és molt recomanable consumir-los? Bàsicament, tots els components amb propietats saludables acostumen a ser vitamines, minerals, fitoquímics, com són els flavonoides, els polifenols, la fibra o greixos com l'omega 3. Quan es parla de superaliments, el que normalment es fa, i això ho criticaré, és que se'ls otorguen propietats preventives o curatives de certes malalties als aliments. Per exemple, no? Menjar tal aliment o prendre tal beguda ajuda a combatre el càncer o cura la fibromiàlgia. Qualsevol cosa que veieu amb aquests reclams, ja us puc dir ara que és falsa. És a dir, no hi ha cap aliment ni cap producte miraculós que pel fet de consumir-lo ens curi o ens faci superar una malaltia. El que sí que és cert és que hi ha aliments que tenen propietats que estan molt bé, que són molt saludables i que incloure'ls en el nostre dia a dia doncs pot ser una ajuda de prevenció de la malaltia i d'apropar-nos cap a la salut. Jo crec més en parlar d'un superdescans nocturn reparador o un superexercici físic diari, perquè al final les coses que fem en el dia a dia que ens serveixen per cuidar-nos són les que realment poden donar-nos aquest superpoder, si es pot dir així, no?, de la prevenció de la malaltia i de tenir una bona salut. Un dels anomenats superaliments és la quinoa. Què és la quinoa? Es tracta d'un pseudocereal, és a dir, no és un cereal ni una llegum, és com un aliment intermig, que ha estat l'aliment bàsic dels inques durant milers d'anys. Si mireu per internet, doncs veureu que la quinoa es recomana per perdre pes, per guanyar massa muscular, per prevenir diabetis i càncer. Realment, quins nutrients té? Té proteïnes d'alt valor biològic, té hidrats d'absorció lenta, fibra, calci, fòsfor, ferro, magnesi, vitamina C, vitamines del grup B. Què és el que realment fa per la salut? És un aliment molt complet que aporta una proteïna equivalent a la de la carn, a la del peix, a la dels ous i que, per tant, ens pot ajudar a reduir el consum de proteïna animal que fem. Com tots els aliments que contenen fibra, és beneficiós pel trànsit intestinal i el consumir fibra és un factor de prevenció de malalties intestinals com pot ser, per exemple, el càncer de còlon. No conté gluten, per tant, és apte per totes les persones celíaques o amb intolerància al gluten no celíaca. I nutricionalment, doncs, perquè ho entengueu, és equivalent a consumir llenties, cigrons o mongetes blanques. Un altre dels anomenats superaliments són les llavors de xia. Les llavors de xia són originàries de Mèxic i eren molt consumides pels asteques. Si busqueu a internet, veureu que és un aliment imprescindible pels vegetarians, que millora problemes digestius, que baixa el colesterol i la tensió arterial, que és un anticoagulant natural. Anem a veure què és el que realment fa la xia i què conté. Conté proteïnes del valor biològic, conté omega 3, que és diferent que el del peix, perquè és un omega 3 d'origen vegetal, per exemple, similar a l'omega 3 que podrien tenir les nous. I també minerals com el zinc, el ferro, el fòsfor i vitamines del grup B. Quins beneficis té realment per la salut consumir llavors de xia? En primer lloc, hem de dir que s'ha de consumir rehidratada. És a dir, si mengem la xia tal qual, tal i com entra, surt, perquè s'ha d'hidratar per poder-la mastegar i digerir. Si no, doncs farem femtes amb llavors de xia, però no haurem extret res, cap nutrient d'aquest producte. Per tant, rehidratar pot ser amb aigua, pot ser amb llet, pot ser amb iogurt, amb una beguda vegetal, la deixem en remull unes hores i veurem que s'infla i que deixa anar com una gelatina i ara és com l'hem de consumir per poder extreure realment els beneficis que té. Té fitoesterols, és a dir, que consumir xia regularment ens pot ajudar a reduir els nivells de colesterol en sang, és molt ric en fibra i fa augmentar la sensació de sacietat. Per exemple, persones que sempre tenen molta gana o tenen la sensació de tenir molta gana, consumir xia, ja sigui abans dels àpats o de post,

0: pot ajudar a que se sentin més plens i més saciats. També tenen, també aporten proteïnes del valor biològic i, bàsicament, això seria el més recalcable d'aquestes llavors. I acabem amb el superaliment d'avui, que seria la cúrcuma. La cúrcuma és l'espècie que li dona el color groc al curri. Suposo que coneixereu el curri doncs, pels plats típics hindús o alguns plats també del Marroc, que s'utilitza el curri. És una espècie molt utilitzada en la medicina tradicional hindú i xinesa. Què es diu que fa la cúrcuma? Bueno, se li otorga de tot, que ajuda a prevenir i a tractar el càncer, la diabetis, la malaltia de Crohn, l'artrosi, problemes digestius diversos, que pot ajudar a curar ferides produïdes per cremades. Bueno, què és el que realment conté la cúrcuma? La cúrcuma conté una substància anomenada curcumina, que realment s'ha demostrat científicament que té propietats antiinflamatòries i antioxidants. Què és el que realment pot fer per la nostra salut? No hi ha evidència científica que relacioni la cúrcuma i el càncer en quant a que sigui beneficiosa. Això no vol dir que no en puguem consumir, però no hi ha una evidència de que faci res per la malaltia que tenim o que ens pugui realment donar aquest plus, no? El que sí que s'ha vist és que la cúrcuma pot ser molt beneficiosa per persones que tenen algun procés inflamatori en el seu cos. Doncs persones que tenen dolors musculars per inflamació, persones que tenen malalties inflamatòries intestinals o colon irritable. Tot aquest tipus de persones, consumir cúrcuma, ja sigui com a aliment o com a suplement, pot ser beneficiós pel seu efecte antiinflamatori i antioxidant. Si voleu més informació, em podeu trobar a la meva web centrojuliaferrer.es.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.